0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de la A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
2: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun trau, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor, o se'n sentirà més aquesta davallada

0: continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
1: L'incendi, d'on no ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
0: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
2: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
0: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
3: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
0: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor.

0: amb aquestes temperatures tan altes i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
1: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducte la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
2: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrea, es tambalegen, es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
3: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
1: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
0: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
4: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
5: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
4: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
0: I on les coses no pinten gairebé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
6: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que a diferència els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
7: Que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. El que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. És el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
1: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
0: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
1: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
9: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamón Carvajal.
10: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
11: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya, no som nosaltres, no?
10: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
0: la crònica dels successos destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanc i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out for

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
4: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies les han de fer al voltant, activitats de colònies les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
1: El PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del

0: Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la 4ª força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una 1/4 part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
1: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
3: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I arribarem a 7:45 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una verema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
4: Bé, tot això va ben troncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també se n'han ressentit i al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
0: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
4: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
0: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
0: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
5: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
6: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, que hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
5: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quin centre és el més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
7: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
8: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus d'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
9: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
8: Aleix té contracte fins al 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
9: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues benvingut.
8: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
0: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que s'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
10: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem, i això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
0: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández de Martorell TV.
11: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
12: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
11: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cost tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala Cim Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
14: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
13: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: La cantant galesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en Xarxa.
3: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
2: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Delamo. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant lamentablement d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com el seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels els d'Encentí Barcelona i també és l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'averia d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les rondes on hi ha una mica de mobilitat i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà ja no

0: alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, els termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
2: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
2: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric, i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres, com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits.

0: Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
1: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis.
0: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. El mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor, i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
2: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però clar, quan venen onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
0: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem, de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
2: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
0: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
2: Clar, a veure, els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, pues allà pues fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord, i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna, aleshores estàs tancat a Estació de França sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
0: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
2: No ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material, i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
0: La saben per part dels usuaris, i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3/4 d'hora aproximadament per la crisi que pateixen, i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tractorada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
4: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estan en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barem en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
0: I on tampoc pinten gairebé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
7: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
6: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador marceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista, de 20 anys, i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres Jornades Catalanes de la Dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi, Donanoble, ha estabilitzat Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot.
1: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
6: Sí, Hola, Elena, bon dia. Som a un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
7: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró?
7: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
6: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
7: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
6: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
7: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
6: Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Elena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
10: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
9: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada per...

0: protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
1: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels i ja els han comunicat que no els compraran raïm, o si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
2: Bon dia.
1: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i sobretot el motiu, no, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
2: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos, així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
1: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
2: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barema en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals i, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
1: Perfecte, Ferran. Així doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja comencem a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
2: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana i perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen, i després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAB, on també farem l'entrega d'una altra carta perquè ens donin suport a aquestes mesures estructurals.
1: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des d'aquí, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
0: Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
4: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo. en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
3: Per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
5: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
3: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
6: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos. Para agora ser protagonista, agora jogar sempre e ajudar sempre. Creio que já me adaptei ao futebol europeu e já sei de toda a intensidade que necessita. E agora creio que vai ser uma temporada espetacular por minha parte.
3: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges, Calatrava, Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Canllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
7: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
8: Pero la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante. Creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
3: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
0: Això mateix. Gràcies, Cristina.
3: Vinga, que vagi
0: molt bé. Doncs és divendres i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema. I ho fem acompanyats del David Navarro.
9: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
10: ¿Cuánto vale?
9: Pues cerca de un millón.
10: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
11: Ah, un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
12: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
13: No se preocupe, no estoy harto.
14: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
15: Nada, colgada.
11: Las Corrientes explica com la Lina.
16: I don't wanna be the girl who laughs the loudest.
17: Bon dia, Cardeu, capital del món.
18: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
17: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisarem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
18: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
17: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial.
18: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural.
17: Yeehaw!
18: Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
17: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts, de dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
18: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els gimbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir les maquinetes.
17: Potser inclús es deixen coses per els criptobros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu!
18: Una cosa, allò del pole dance.
17: Sí, sí, prefereixo una entrada d'aquesta notícia.
18: O sigui, potser serà el primer parc de calistènia amb pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
17: Doncs, Anteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més! I dius, oh, quina pena! Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí cada dia temperatures cap amunt a partir dels 34 o 35. Amunt, amunt, amunt, fins divendres. I a partir de llavors, dius, baixaran? No! No baixaran, es mantindran allà dalt de tot fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple en nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo que estarem sobre els 25. Així que ànims a tancar persianes i finestres.
18: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric ho sap molt millor.
17: Ha set un error gràfic.
18: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
19: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
17: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Aculli, s'ha dit.
18: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure la orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues, orgànica i envasos.
17: Fantàstic.
18: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
17: Mm? I amb això arribem al... No pots estar avorrit que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, en Neudi Magazine Matinal, ja que, caram, recotxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
18: Uau, es pot fer un avançament o què?
17: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
18: Estupendo.
17: I amb això...
18: Feina feta a País, arreglat i Cardedeu despert.
17: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres?
18: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
17: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i?
18: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
17: Mare Déu.
18: Salut i parla, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
20: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Són les 9.
1: Assegurar-nos que es faci d'acord amb la llei, que els habitatges són realment habitables.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: calor d'aquests dies ha deixat els rècords en temperatura, però també ens recorda la fragilitat dels nostres boscos. Catalunya ha viscut dies d'una enorme tensió amb incendis simultanis a diferents punts de Catalunya que, afortunadament, els bombers han aconseguit estabilitzar abans que es convertissin en grans catàstrofes. Però al mateix temps, els cossos d'emergència han advertit que les condicions eren letals. Temperatures extremes i extraordinàriament altes, humitats relatives de rècord, focs iniciats a les hores de màxim risc i amb moments de vent que afavorien la propagació de les flames. A Osona també hem vist les orelles al llop. Els últims dies hi ha hagut incendis de vegetació, entre els quals els de Santa Eugènia de Berga i Torelló. Aquest últim, precisament, s'investiga si podria haver estat provocat. Ha estat, per sort, focs de dimensions molt reduïdes, però suficients per recordar que qualsevol espurna pot desencadenar un problema molt més gran, que el territori es troba tan ressec com ara. Les elevades temperatures registrades aquests dies, amb màximes inusualment altes, també a la comarca, a Vic i a Santa Eugènia s'han arribat als 40 graus, han deixat clar que els episodis extrems ja no són excepcionals. El canvi climàtic allarga la temporada de risc i crea escenaris cada vegada més difícils de gestionar. Els bombers insisteixen que avui disposen de més coneixement, més mitjans i una millor capacitat de resposta que fa 3 dècades, però també alerten que la simultaneïtat dels incendis posa al límit qualsevol dispositiu. Aquest cap de setmana tornarem a viure un ai al cor. Gent de vacances de cap de setmana omplirà boscos, muntanyes i espais naturals. La millor eina continua a ser la prevenció de qualsevol acció que pugui suposar un risc. Una burilla llançada des d'un vehicle, una barbacoa on no toca, maquinària que genera espurnes o qualsevol negligència poden tenir conseqüències irreversibles. És cert que els boscos necessiten més gestió, recuperar espais agrícoles i mantenir les franges de protecció als voltants dels nuclis habitats. Una feina que s'ha de fer tot l'any, però en dies com aquests la responsabilitat individual esdevé decisiva. És divendres 10 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a 9:45 a la tertúlia farem un repàs del que hem parlat aquesta temporada, dels temes que han estat estrella al Territori 17, i ho farem amb els mateixos companys del Territori 17, amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio i l'Andreu Jiménez. I després d'escoltar la cançó del dia serà el moment a 10:15 del matí de parlar sobre música. Avui en Jaume Espuny ens porta I'm Your Man d'en Leonard Cohen. I ara, recta final del programa, a partir de 10:45 farem un repàs dels actes del cap de setmana i també repassarem algunes de les novetats musicals que han sortit avui i durant aquesta setmana. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. En el passat ple del Parlament, el govern es va comprometre a mantenir activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora quan entri en funcionament el nou centre al solar de l'antic mercat municipal. Esquerra celebra l'acord i l'Ajuntament de Vic acusa els republicans de confondre la ciutadania.
2: I el govern s'ha compromès a mantenir activitat sanitària en el barri dels Caputxins amb l'objectiu de que aquest trasllat en el cap Vic Nord no comporti deixar desatesa una part de la població en un espai on hi ha arrelament d'aquesta atenció sanitària. I, per tant, té el compromís del govern que complirem la nostra paraula en que en aquest sentit es pugui desenvolupar aquesta activitat en el barri dels Caputxins. Moltes gràcies.
3: Aquesta va ser la resposta del conseller de Presidència, Albert Dalmau, a una pregunta d'Esquerra en el ple del Parlament d'aquest dimecres. D'aquesta manera es feia públic el compromís adoptat pel govern a petició dels republicans amb una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos. Des d'Esquerra Republicana apunten que amb aquest compromís del govern continuarà havent-hi activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora un cop es posi en marxa el que s'ha d'aixecar als solars de l'antic mercat municipal. En parla Joan Ballana, d'Esquerra Republicana de Vic.
4: Això permet afirmar amb rotunditat i contundència que el cap dels caputxins no es tancarà. Com ho hem fet? Doncs negociant una esmena d'addició a la llei d'acompanyament dels pressupostos que garanteixi que la prestació del servei sanitari que s'està duent a terme en el Cap dels Caputxins ho continuï fent fins que la ciutat disposi d'un nou tercer cap. I és la manera de concretar un anhel dels veïns i veïnes d'aquesta ciutat que veien perillar aquesta assistència al Cap dels Caputxins.
3: Des de la plataforma Cap Caputxins celebren el compromís del govern. Asseguren, però, que mantindran la mobilització social fins que es concedeixi una tercera ABS a la ciutat. Fins ara, des de l'equip de govern de Vic, tenint en compte la negativa del Departament de Salut de crear un tercer cap, s'havia apostat per donar usos sociosanitaris a l'edifici de la Divina Pastora un cop es traslladi l'activitat al solar de l'antic mercat municipal. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que sense tenir la propietat de l'edifici del Cap Vic Nord,

0: àrea bàsica de salut i el calendari previst per aquesta tercera àrea bàsica. Aquesta és la realitat l'any 2026.
1: Castells assegura que Esquerra Republicana és especialista en vendre fum i generar notícies per confondre la ciutadania.
2: I també Esquerra de Sant Joan reclama millores als parcs infantils del municipi. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: El setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
3: Albric apuntava que diversos parcs infantils, com els de la plaça de l'Epalé Sorbien, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació, tenen jocs envellits o malmesos abans dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certa toxicitat i que es recomana doncs que es canviïn, doncs també posem doncs en un espai d'alerta important doncs perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs materials més sostenibles i per tant també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment doncs que representin doncs cap risc doncs pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbien, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.
2: I ha estabilitzat el foc de Navarcles, que dimecres a la tarda va afectar 30 hectàrees i que va obligar a confinar Sallent i part d'Artés. El Moianès esquiva les afectacions més greus i només afecta algun tram del terme municipal de Calders. Laia de Déu, una codinenca.
5: Tot i que en un primer moment semblava que el foc podria afectar la part sud del terme municipal de Calders, el foc va créixer en direcció contrària, afectant principalment Artés i Sallent. La bona evolució de l'incendi ja havia fet aixecar cap a 2:15 de la nit els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Precisament els bombers han indicat que allà on es queda més feines a la planta de gestió de residus d'Artés, que va quedar afectada per l'incendi i que ha provocat una columna intensa de fum. Segons els bombers, aquesta fumera possiblement continuï sent visible durant uns dies. El foc es va originar a 3:15 de la tarda al pont de Cabrianes i va agafar direcció Artés. L'alcalde de poble, Enric Forcada, ens explicava a la tarda els primers moviments de l'incendi.
6: Llavors ha començat a ser el pont de Cabrianes i ha anat avançant per la carretera d'ella i anava avançant cap a Artés i l'han anat parant, però de moment encara no està controlat. Sí, nosaltres hem activat el pla d'emergències, hem fet i des de la Generalitat s'ha confinat a la zona oest del poble i polígon i a part d'altres nuclis Navarcles i Cabrianes que ens han dit que era més per precaució i per treballar amb més facilitat, no trobar gent als carrers, més que per perill.
5: El fum negre provocat per la crema dels residus de l'empresa afectada per les flames va obligar a confinar els nuclis habitats més propers. En aquest sentit, Sallent va acabar sent el municipi més afectat, començant pel polígon industrial i Cabrianes abans de confinar-se durant un parell d'hores tot el municipi. L'alcalde Oriol Ribalta ho explicava des de Cabrianes.
7: Bé, des del FECAT s'ha enviat una alerta a tots els ciutadans del municipi. Primer hem començat confinant Cabrianes i el polígon Berenguer i després el conjunt del municipi. Per tant, tot Sallent, el municipi de Sallent està confinat i el confinament es fa justament per aquesta columna de fum d'una empresa que està cremant a l'altra banda de la Gavarresa, al terme d'Artés, i que per tant va cap al municipi i perquè hi ha els accessos tallats del municipi. Ara fa poc han reobert la C25, però hi segueixen havent accessos tallats perquè el municipi està confinat i per tant...
5: La proximitat de les flames a l'eix transversal també va obligar a tallar l'autovia durant 3 hores en les dues

0: sentits de la marxa. Finalment, el foc es va donar per estabilitzat cap a les 10 de la nit gràcies a una ràpida actuació dels bombers, amb una cinquantena de dotacions amb el suport dels ADFs que van permetre parar els flancs més perillosos del foc en poques hores. Durant la jornada d'ahir es van continuar les tasques de seguiment i control del perímetre per evitar revifades i treballar per donar-lo per controlat.
1: I a Vic, aquest proper cap de setmana no hi haurà ni castells de focs, ni correfoc infantil per l'alt risc d'incendi forestal. Andreu Jiménez.
2: Així ho va comunicar l'Ajuntament de Vic ahir al matí. La situació de temperatures extremes que viu Catalunya ha comportat l'aplicació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a Vic, entre altres municipis. Això ha comportat tot un seguit de mesures, entre les quals hi ha la prohibició d'utilitzar material pirotècnic. Tampoc es poden llançar objectes amb combustió o material susceptible d'originar un incendi. Una decisió presa d'acord amb les Fúries d'Ausa, la colla organitzadora del correfoc infantil i el correfoc de festa major, que s'havien de fer el dissabte que ve. També queda suspès el castell de focs de diumenge. La intenció del consistori és estudiar la recuperació d'aquests actes més endavant, quan les condicions meteorològiques ho permetin.
1: I les altes temperatures d'aquests dies també han tornat a posar el focus en els refugis climàtics, uns espais que cada cop tenen més protagonisme durant l'estiu. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que Cardedeu enguany el consistori ha ampliat la xarxa fins a 10 equipaments municipals, un d'ells la biblioteca, amb espai per fins a 140 persones, accés gratuït i serveis bàsics com, per exemple, l'aigua i els lavabos necessari en aquesta època. Tot plegat, però, a més, amb distracció per totes les edats. Escoltem alguns dels usuaris.
4: Tinc un net petit i fa una calor gampesta i hem de sortir de casa.
5: Vinc a llegir i també faig classes de repàs.
6: És un lloc on ara mateix està molt fresquet.
7: Fa una temperatura molt adequada i amb aquesta onada de calor s'agraeix molt.
8: Hi ha pocs llocs on anar realment perquè els parcs estan a ple sol i clar, no saps on anar amb el teu fill o la teva filla a que juguin una estona amb unes condicions correctes a nivell climàtic.
3: Les famílies reivindiquen sobretot que no tenen espais al poble i que els carrers i sobretot els parcs hi falten ombres per la manca d'arbrat. Malgrat els 10 equipaments habilitats per aquest estiu, la biblioteca, per exemple, obre només dos matins a la setmana, totes les tardes, però cap cap de setmana. Això sí, però, i és que tant la biblioteca com el CAP com el casal de la gent gran es mantindran oberts tot l'estiu sense tancar per vacances.
1: El ferit de l'esllavissada de Riembal explica que li va caure una roca de 500 quilos al seient del copilot del cotxe, Isaac Muntados.
9: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i mentrestant un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia vall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
10: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
9: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
10: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, cuando entré en quirófano 20 días después, él tenía una luxación de codo.
9: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
1: Tot i que la temporada esportiva regular s'hagi donat per acabada, l'esport no s'atura a Osona i a Lluçanès durant l'estiu. Són nombrosos els tornejos de futbol sala, futbol o altres esports que ajuden a fer més suportable l'època sense competició oficial. Un clar exemple de tot plegat és el torneig de futbol 5 de Taradell, que continua sent un gran punt de trobada per a molts equips cada tarda entre setmana, Andreu.
2: Fins a 150 equips, tot un rècord, participen fins a finals de juliol a la 49a edició del torneig de futbol 5 de Taradell. Tot un referent a l'estiu per als jugadors de la comarca i també d'altres indrets que s'organitzen per prendre part en una de les cites futbolístiques més esperades fora de la temporada oficial. Des de la categoria de prebenjamí fins a cadet, cada tarda la Roureda s'omple de partits als quatre camps que s'habiliten sobre la gespa artificial per viure el futbol de la millor manera possible. Sentim a l'entrenador de Sant Bartomeu del Grau, a l'entrenador de Futbolíssims 17 i el director del torneig F5, Joan Puig.
11: En equips que tenen molt nivell, que és el bo d'aquest torneig, i així ens va bé per aprendre una mica. Bueno, nosaltres ja fa 4 anys que venim, i bé, els nens s'ho passen bé, anem a disfrutar, vull dir, tothom li agrada guanyar, però si no guanyes ni tampoc passa res, després fem un gelat o un entrepà i fair play total.
12: Jo entrenava el Benjamí d'aquí al Taradell, i el 90% de l'equip és d'aquí a Taradell, i van fer un equip entre ells, n'hi ha dos que juguen, no juguen aquí a Taradell, però bueno, els altres juguen tots aquí a Taradell, i ens van dir, ostres, necessitem algú, vols fer-ho? I vaig dir, bueno, pues, pels nanos i pel club i tot això, pues, fem d'entrenadors.
13: Tenen ganes de futbol, i de fet ara les pretemporades comencen a l'agost, tothom ens diu, és que saltem d'una temporada a una altra, però bueno, la gent al final busca passar-ho bé, i la confiança que ens dona ens és molt gratificant per part nostra.
2: El torneig va fent passos cada any per millorar tots els aspectes que el conformen, des d'una aplicació per seguir els partits en directe fins a un comitè de disciplina amb una normativa ètica i sobretot una gran festa el dia de les finals en cap de setmana. El futbol és important i la competició s'ho mereix, però també és l'excusa per trobar-se al camp i generar un bon ambient fora del terreny de joc.
13: Nosaltres intentem fer les coses a nivell amb dues bandes, no? La part esportiva, però també la part humanitària i la part social. Llavors, l'ambient que es viu aquí durant els vespres, amb trobades de pares, amb jugadors, amics, doncs té un plus de qualitat que... I nosaltres encarem molt una bona part del torneig a la part social, que és aquesta, i a la part esportiva. I la combinació de les dues coses, pensem que és aquesta fórmula que el fa molt atractiu.
2: Les fases d'or i de plata de cada categoria ja han quedat definides. Ara tothom ja sap si lluitarà pel trofeu de campió o jugarà la consolació. Tot plegat es decidirà el proper 1 d'agost a Taradell.
1: Naina, Alosa o el grup de rock català Dirty Sunday són algunes de les moltes propostes que formen part del nou cartell de la Festa Major autogestionada del Polvorí, Enric.
3: Doncs sí, Ona, així és, i és que la plaça de Sant Joan acollí la presentació de la programació, que en aquesta edició comptarà amb una novetat molt destacada, en el que significarà un dels punts i espais més reivindicatius i emblemàtics de la vila, on la lluita antifeixista, ecologista i feminista es traspua a cada activitat. Escoltem a Pau Mas, de l'executiva del Polvorí.
14: Un dels objectius que teníem aquest any era intentar com que hi hagués programació durant tot el dia, des del matí fins la matinada. Llavors, com que aquí a la plaça normalment a les tardes tenim proves de so i tal, i era impossible fer activitats aquí, doncs obrim l'espai i la traca aquí a la plaça Margarida Xirgo, i llavors també doncs, hi haurà vermuts al matí, un taller de danses populars, que hi haurà cada matí hi haurà activitats.
3: Des de l'organització asseguren que enguany ha estat de les programacions més complicades d'organitzar, ja que s'acosta una fita molt important pel Polvorí.
14: Aquest any és la 24a edició, també hi ha un grup de gent del Polvorí que ja porta un any i mig treballant amb coses per l'any que ve de cara als 25 anys, llavors és com una mica de fer la Festa Major com cada any, perquè s'ha de fer i la fem amb moltes ganes, però ja també una mica pensant en coses per l'any que ve, celebrar els 25 anys a tope.
3: En tot, el Polvorí remarca que són l'espai reivindicatiu i alternatiu on tothom qui vulgui pot passar-ho bé, i això és el que volen transmetre amb aquesta última programació.
14: Que les coses que passen a l'escenari no és només festa per festa, sinó que també hi ha una idea darrere, i res, tenim, o la nostra ambició des de sempre és ser aquest espai, que la gent pugui passar-s'ho bé, és Festa Major, és del que es tracta, però que també doni que pensar i la gent es pugui sentir identificada amb els nostres valors.
3: Amb una programació, com escoltaven, que combina música, cultura i esperit reivindicatiu, el Polvorí torna a ser un dels punts de trobada imprescindibles dels mesos d'estiu. Una edició que servirà també per començar el compte enrere cap al 25è aniversari del projecte.
1: I Caldes de Montbui recupera la Festa de la Defensa el 18 de juliol en el seu 150è aniversari. Una jornada impulsada per la Coral Alcalderí i l'Orfeó Climent Cuspinera, on s'ajunten memòria històrica, música, dansa i participació ciutadana. Laia.
0: Això serà el pròxim cap de setmana a partir de 8:15 de la tarda, quan la Vila Termal torni a viure la Festa de la Defensa, una celebració popular nascuda arran de la defensa de la vila davant de l'atac carlí de 1873 i interrompuda per la Guerra Civil després de dècades de celebració. La recuperació d'aquesta festa neix amb la voluntat de retornar al carrer una commemoració que forma part de la memòria col·lectiva de Caldes i de posar en valor el patrimoni musical calderí del segle XIX. L'any 1873, en el marc de la Tercera Guerra Carlina, una columna de soldats carlins va atacar Caldes. La resposta de les milícies, amb el suport de Granollers, Sant Manat i Sabadell, va permetre repel·lir l'atac i convertir aquell fet en un símbol de resistència i cohesió social. Climent Cuspinera i Uller va immortalitzar aquella gesta en diferents composicions. A partir d'aquest llegat va néixer la Festa Popular. Un dels elements d'aquesta recuperació és la interpretació d'unes gitanes autòctones de Caldes, arranjada per l'orquestra Climent Cuspinera. Aquest fet és rellevant, ja que conserven un format musical anterior a l'estandardització de la cobla. La jornada començarà el dia 18 de juliol a la plaça de la Font del Lleó i tothom qui vulgui pot participar com a figurant sempre que vagin vestits de l'època.
1: I el Teatre Cafè Orient de Prats de Lluçanès ja té punt al cartell de la seva tercera temporada. Andreu.
2: El pròxim setembre farà un any de la reobertura del Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès. Des d'aleshores s'hi han dut a terme dues temporades amb programacions diverses i ahir es va presentar la tercera. Una de les novetats és la voluntat d'equipar l'espai amb un projector. Així ho explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Prats, Jordi Batriu.
15: Ens permetrà fer un petit cicle de cinema o, modestament, algunes projeccions. Crec que amb les temperatures que hi ha avui en dia, aquest teatre pot ser un refugi climàtic que vingui molt de gust venir a veure una pel·lícula o l'estiu, primavera o hivern.
2: Per estrenar aquest nou equipament es projectarà un documental sobre el Cafè Teatre Orient.
1: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
16: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar el nostre home del temps per últim cop aquesta temporada. Pepa Costa, bon dia i bon divendres.
17: Hola, molt bon dia. Què tal? Benvinguts a Informació Meteorològica. Seguim amb unes temperatures que baixen poc a les nits. No refresca, no hi ha manera que pugui refrescar la situació. Seguim amb aquest anticicló, que és el gran protagonista del temps actual. Fa molts dies que el tenim gairebé a sobre. I clar, ho va escalfant tot, eh? Quan l'aire no es pot renovar, doncs cada vegada és tot més calent, cada vegada fa més i més calor. Alguna cosa més a destacar? Doncs que avui la temperatura màxima poder no serà tan alta. Però, bueno, baixarà poc, eh? Baixarà poder 1 o 2 graus. Tot i així farà calor de plestiu avui, calor de plestiu. Poder no hi ha la calor donada de calor, valgui la redundància, però es notarà poc aquesta baixada de temperatures. Algunes nuvolades de cara a la tarda i potser 4 gotes a la zona de Baiter, Núria i zones pròximes. 4 gotes si és que arriben a caure, eh? Serà molt poca la precipitació que caurà avui. De cara al cap de setmana, mateix panorama de temps. No tindrem gairebé cap novetat, al contrari, anirà consolidant-se encara més aquest anticicló, molt de sol, i si avui tenim algunes tempestes de tarda, tant dissabte com diumenge no es presentaran, creixeran algunes nuvolades, però seran molt poc importants i no deixaran cap precipitació. Demà dissabte les temperatures gaire igual que les d'avui i diumenge tornen a pujar. Atenció, perquè la setmana vinent es torna a presentar molt càlida i tornem a arribar gairebé als 40 graus uns quants dies la setmana vinent, eh? Es torna a presentar molt i molt càlida. No hi ha manera que tinguem un canvi meteorològic important, almenys a curt termini. Moltes gràcies i que tingueu un gran cap de setmana. Adeu.
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep, per aquesta temporada i per apropar-nos al temps de cada dia, com sempre, puntuals, a 10:15. Ens veiem al setembre per aquesta nova temporada del Territori 17. I nosaltres, com sabeu, avui a 10:15, doncs fem un repàs dels temes que s'han parlat aquesta temporada amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio i l'Andreu Jiménez. I també després escoltarem, com sempre, la cançó del dia i seguirem sobre música, en aquest cas amb en Jaume Espuny, que avui ens portarà I'm Your Man de Leonard Cohen. I a la recta final del programa us farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després acabarem el Territori 17 repassant algunes de les novetats musicals. Però tot això en 3 minuts. Fins ara.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Som divendres, últim divendres d'aquesta temporada del Territori 17 i, per tant, acabarem el repàs de portades, com sempre, parlant de la portada del 9-9, en aquest cas d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Què hi diu avui?
2: Doncs hi hagi un dels temes que ara mateix a Catalunya, malauradament, surten a totes les notícies. Obres un calaix i et surt una notícia sobre els incendis. El que hi hagi una quinzena de petits incendis forestals a Osona, el Ripollès i el Lluçanès en només una setmana. L'elevat risc en plena onada de calor obliga a suspendre el Castell de Focs i els correfocs a la Festa Major de Vic. I pel que fa a la imatge destacada, doncs dilluns ja ens queda enrere, però el Tour de França va passar per aquí i es veu a la Rambla del Passeig una imatge on justament van passar, on es veu el líder ara mateix de la General, Tadej Pogacar, també a Jonas Vingegaard, que en aquell dia portava el mallot groc. Bé, doncs Osona i el Ripollès van vibrar amb el pas del Tour, que és el que acompanya aquesta, la principal imatge de la portada d'avui del 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
1: Doncs seguim ara, en aquest cas, per la portada del 9-9, però del Vallès Oriental.
2: Que utilitza la mateixa estructura, el titular, però aquí sí amb més, i també la imatge principal, evidentment que parla de l'incendi de Sentmenat, que també ha afectat unes hectàrees al municipi de Caldes de Montbui, poble que és del Vallès Oriental i que la Laia ens ha anat explicant molt bé aquests dies. El que hi hagi més, el foc de Caldes arrasa 85 hectàrees al municipi sense afectar cases al Farell. Els balnearis obren portes durant dues nits per acollir els veïns que no podien tornar a casa. La comissió de l'Escaldàrium suspèn tots els actes, mentre hi ha foc no es pot fer festa. Això és el que remarca avui el 9-9 i la imatge, doncs, es veu a una patrulla de policia local de Caldes que s'interessava per dues veïnes del Farell dijous al matí. I també, evidentment, el 9-9 ha volgut parlar del Tour de França a la part inferior de la portada, on es veu a la sortida, ja que era des de Granollers, doncs els ciclistes del Caja Rural, Àlex Molinar, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro i l'Alfons, diria que és, no el veig bé, però crec que és Matías Bàsic, on els ciclistes, doncs, anaven amb els mallots respectius, com a millor, Juan Ayuso, perdó, eren els ciclistes, doncs, que portaven els mallots a la sortida de Granollers el dilluns.
1: Que faré una aposta, Juan Ayuso és de Lidl Trek?
2: Sí, és de Lidl Trek.
1: Estic aprenent. Doncs va, Andreu, obrim la mirada i veurem què diuen les portades dels diaris catalans. Començarem per la de La Vanguardia.
2: Que avui La Vanguardia titula: el govern creu que ha convençut a Trump del seu esforç militar. Gir de guió del líder dels Estats Units, que elogia la contribució espanyola i enviarà un sisè destructor a Rota, tot i retirar les tropes en altres països. Un dia es diu una cosa i un dia una altra.
1: Sí,
2: Donald Trump, depèn com s'aixequi, dirà una cosa i el dia següent dirà tot el contrari.
1: Per tant, no podem confiar mai en la seva paraula, la veritat.
2: No podem confiar en la seva paraula, no. I la imatge que, doncs, en remarca La Vanguardia, si els fenòmens meteorològics aquests dies està sent un dels temes, un són els incendis i l'altre aquesta onada de calor. I a la imatge es veu un jove on està en una platja i busca la ombra que hi havia en aquell moment, doncs, que era una palmera, i està no prenent el sol, sinó està estirat allà a la sorra, doncs, va, suposo, després de banyar-se a la platja.
1: Seguim ara, Andreu, per al diari Ara.
2: El diari Ara, que avui titula, fa referència a l'enquesta del CEO que es va publicar ahir. Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra. Els d'Oriols passarien de 2 a 23 o 25 escons a costa dels juntaires, que baixarien dels 35 als 16 o 18. I el PSC retrocederia dels 42 als 36-38, Esquerra pujaria de 20 a 24, de 20 a 24 a 26, i Vox creixeria fins a atrapar el PP amb 12 o 13 escons. I a la imatge que remarca avui destaca el diari Ara, doncs, és la nostàlgia dels 90 del Cruï, és el que llegim, perquè el festival, doncs, ahir va ser la segona jornada i es veu a un dels artistes que va participar ahir en aquest popular festival de Barcelona.
1: Seguim ara, Andreu, per al Periódico.
2: El Periódico, que mira, Avui llegim: l'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. I a la imatge destacada, doncs, veiem la segona vetllada de la clàssica a la platja, càrrec de l'OBC, que desafia la calor extrema i reuneix de nou 30.000 persones. Això es va fer ahir a Barcelona.
1: Una imatge xula,
2: Molt xula, sí, la veritat. Sí, sí.
1: I acabarem el repàs de portades per la del Punt Avui.
2: Nova vida amb els clàssics, és el que llegim a la portada del Punt Avui. I bé, es veu aquella famosa imatge de dos braços ajuntant-se, on fa referència, doncs ho complementa amb aquest titular del Punt Avui.
1: Doncs, Andreus, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: El País, que avui la portada del País no l'han publicat avui a... Aquí, si vols, anem a la del Mundo.
1: Seguim per la del Mundo.
2: Que sí que la tenim. Espanya va firmar nous contractes milionaris amb l'OTAN per calmar Trump. Que això també el que comentava una mica La Vanguardia, que Trump ara ja ha convenç... que Espanya ha pogut convèncer a Trump que han fet un esforç militar. I mira, la imatge. Avui hi ha Mundial, jugues la selecció espanyola i ho fa contra Bèlgica, i el Mundo, doncs, publica una entrevista de Lamine Yamal, on és la imatge principal d'avui d'aquest mitjà. Lamine, estic a punt per al moment decisiu.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada de La Razón.
2: La Razón, que avui el que llegim és: les cloacles van acabar a Correus amb l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Luco assenyala Juan Manuel Serrano, president de l'empresa, i connecta el nucli històric del sanchisme amb l'Eire. I la imatge, doncs, sí, també el Mundo parla... Doncs el protagonista de la portada, Lamine Yamal, en aquest cas és Àlex Baena, un dels altres futbolistes importants de la selecció, on també a La Razón li fa una entrevista i llegim unes declaracions seves. He recuperat la confiança i la felicitat que hi es nota al camp. Això ho fa referència perquè Àlex Baena aquest any ha tingut una temporada difícil a l'Atlètic de Madrid.
1: I acabarem el repàs de portades per la del diari de l'ABC.
2: L'ABC, el PSOE assumeix el seu irremediable imputació per al cas Leire. Davant del cúmul d'evidències aportades per Luco, els càrrecs socialistes veuen inútil seguir presentant a la lampista com una fabuladora i preveuen que la investigació vagi a pitjor. I a la imatge es veu Juan Manuel Serrano, que és cap del gabinet de Sánchez i l'expresident de Correus, on també està sent investigat. Per tant, ja veiem que moltíssima gent per aquests casos, doncs, està sent investigat. Ivona, tenim la portada del País.
1: Ara t'anava a dir que també la tenim.
2: Llegim: Vox rehabilita a un conegut revisionista de l'Holocaust. Abascal va prescindir de Fernando Paz com a candidat al 2019. I la imatge, doncs, com hem vist altres diaris...
1: Cadascú ha agafat un jugador diferent,
2: sí,
1: eh?
2: El jugador que li han pogut fer l'entrevista, en aquest cas el País, ha estat en Marc Cucurella, i el que complementa la imatge de Cucurella és: crec que anem per un bon camí. Tant de bo sigui així.
1: Doncs bé, aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 3 minuts de... Perdoneu, 3 minuts, no, 8 minuts de 2:15 i, per tant, és moment de tertúlia.

0: aquesta temporada del Territori 17 i ho farem com sempre amb els companys del Territori 17, en aquest cas amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio i l'Andreu Jiménez. Què tal, com esteu?
1: Bé, molt bé, ens falta l'històric aquí, però vaja.
0: L'històric avui no ha pogut estar amb nosaltres.
2: Deu estar...
1: Salutacions, Isaac.
2: Deu estar patalant.
3: Sí, això te va dir, deu estar amb vi, sí, segur.
0: Segurament, segurament. Què tal, com porteu la calor aquests dies? Ha millorat? Heu trobat
1: a dins
0: algun...
1: de casa, cardats.
0: Sí? Heu trobat algun refugi climàtic més?
1: Sí, al jardí de casa, però no entrem a dins.
3: El meu refugi climàtic és on estic ara mateix, perquè és el lloc que tinc aire condicionat.
1: Ah, per això fa més hores extres que mai la Laia.
3: Ah, exacte. Ahí les dau.
0: No, realment és important poder treballar a gust per poder fer millor la feina. És a dir...
3: Home, sí.
1: Claríssim.
0: No podria, jo, per exemple, aquí dins, si estiguéssim, no sé quan estem, però estem de conyo, ostres, és que se't fa tot super feixuc.
1: A 32 graus estaries d'una mala hòstia.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Tu on veig des d'aquí que l'aire avui el tens parat.
0: Ah, doncs mira, imagina't, el tinc parat. Uau. I estic perfecte. Vull dir...
2: Jo sí que passo més calor. Si tanco la porta, tinc aquí els ordinadors i tots els catxarros. Uau, és... i és pitjor. Però obro la porta i es passa, perquè s'està fresquet aquí.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Doncs bé, la idea de la tertúlia d'avui era fer una miqueta d'un repàs del que s'ha anat parlant aquesta temporada del Territori 17, temes així clau. Per això tinc un tema que a mi, jo el desconeixia, quan vaig començar amb el Territori 17, em va fascinar, que és el tema del cementiri xinès. O sigui, és una cosa...
3: És que això, a mi em va pillar de sopetón.
0: Clar, la Laia també li va...
3: No sé.
0: En Guillem Solís sí que ens va com introduir el tema, però ara no sé si hi ha gaire actualització, la veritat.
3: No.
0: Oi que no?
3: No, no hi ha actualització.
1: El Guillem li apassionava, el tema, s'ha de dir.
2: Sí.
0: Crec que em va enganxar.
3: Sí, a mi també em sembla interessant, però sí que és veritat que fa molt de temps que està tot com molt parat.
0: Sí,
3: suposo,
0: oi?
3: Que probablement al setembre tinguem més informació, espero i desitjo, perquè és un tema que a mi simplement pel safareig ja m'agrada.
0: 100%.
1: Sí, és un tema que suposo que ara no en voldran parlar massa, perquè això d'anar en una zona agrícola forestal desenes de milers de persones, no crec que...
3: No. Vaja. Crec que sigui la millor idea. No, no, no.
1: Deuen portar un perfil baix fins a la tardor, ja ho veureu.
3: Ah,
1: ja ho veureu. L'any que ve en parlarem,
3: probablement.
1: Ja quan hauran començat les pluges.
0: Exacte.
1: Recuperem aquest any, si no.
0: A veure si...
3: Correcte.
0: Bueno, esperem que no avanci el projecte, tot i que creu que avançarà.
3: Jo crec que sí. Sí, hi ha una part que penso que crec que sí.
1: D'alguna manera o altra, però segur que sí. Com a mínim, vaja, depèn també que s'hagi firmat o no abans de les municipals.
3: Exacte.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Perquè aquí l'Ajuntament està posant una catifa vermella a tot, llavors
3: sí, clar,
1: dependrà molt d'això.
3: Sí, clar, però depèn de què
0: passi. Sí, sí, sí, 100%. Sí, sí.
1: Suposo que voldrà deixar ja certes coses ben lligades, no?, com es diu, però
3: pues sí.
1: Clar, serà també això, també hi haurà, és molt possible que sorgeixi alguna nova formació política degut a tot plegat,
0: sí,
1: o
0: clar,
1: que alguna
0: clar.
1: Potser que tenia poca representació o un menti molt, llavors a veure, segur que focalitzarà tota la campanya o serà un tema interessant.
0: Sí, sí, sí, ja ens ho portaràs, Laia, al setembre.
3: Visca.
0: I sí. A part d'això, Laia, també et volia demanar
3: que
0: no ho hem pogut parlar, el tema de l'escaldàrium. La veritat és que em va, o sigui, jo no sóc de Caldes i tot i així em vaig posar com a la pell de dir, ostres, imagina't que em passa a mi una festa que portes esperant durant tot l'any i es cancela, tot i que el tema, vull dir, és un motiu que és important i és rellevant. No sé com ho esteu vivint des d'aquí, Laia.
3: Clar, jo és que a mi em toca, vull dir...
0: Clar, jo t'ha tocat de ple,
3: Estava llegint la notícia i vaig intentar, o sigui, vaig haver de forçar-me a no trencar-me perquè, vull dir... Per mi havia de ser el primer any que sortia de Bruixa.
0: Clar, clar.
3: Està sent molt... O sigui, la decisió és lícita, és la millor decisió que es podia prendre, i la Comis Caldàrium així ho ha dit. Hi havia moltes hipòtesis, es va crear com un macrodiscurs durant els dies previs a la decisió de què faríem amb l'escaldàrium, sobretot pel poble i per ràdios locals, que era... jo penso totalment innecessari pel fet de que s'està cremant. Hola. Vull dir, l'escaldàrium era algo secundari, per molt que tinguéssim moltíssimes ganes de fer-lo, seguim tenint moltes ganes de fer-lo, però l'any que ve.
0: Sí, sí.
2: I això... Sí. Clar, Laia, l'escaldàrium... Perdoneu, que l'Escaldàrium no va dins de la Festa Major. La Festa Major Caldes em sembla que és a l'octubre.
3: És a l'octubre.
2: I no heu pensat de fer-lo a l'octubre per la Festa Major?
3: No està sobre la taula, no? Ara mateix. Ara mateix l'Escaldàrium és una cosa que sempre s'ha fet el segon cap de setmana de juliol. El segon cap de setmana de juliol.
1: Sí, a més que una cosa que traspassa fronteres, vull dir que no toca només el poble, sinó que és arreu de la comarca, vull dir que és una cosa que ve de tot el territori. Una cosa que m'ha sobtat molt, just quan va passar el primer que vaig fer, quan va haver el comunicat, vaig anar a veure l'Instagram d'Escaldàrium, que també es comparteix amb altres com a ajuntament, crec així, a veure el comunicat, a veure els comentaris. Ara mateix hi ha 189 comentaris i haig de dir que jo, com a mínim, no n'he vist cap de negatiu, com a
3: jo
1: mínim.
3: Sí, jo sí, i no, i no em deixen. Bueno, d'una persona que posa que és de Caldes, vale? Que si ho busques... fa respostes, eh? O sigui, dona respostes. Fixa-t'hi. A mi, com a persona que està a Diables, s'ha decidit en assemblea que no responguem, i ho trobo superlícit, però em venen unes ganes de contestar-li, en plan de calla la boca, no tens ni idea.
0: Sí. Laia, ja pot, et deixem aquest espai per fer-ho. Contesta'l.
3: Pues no en tenc idea. O sigui, la festa no funciona bé. No tens ni idea de com funciona l'Escalda. Calla't. Calla't, perquè o sigui, l'engranatge és tan gran que supera totes les expectatives. O sigui, que estem parlant que... I, vull dir, pues igual que una Patum de Berga o una que la Reda Cervera. Vull dir, la magnitud que hi ha, vull dir, no només organitza Diables. Vull dir, dins de Comis Caldàrium hi ha l'Ajuntament, hi ha l'orquestra, hi ha la Forca, hi ha bombers. Vull dir, hi ha tot un engranatge de persones que el fan possible. Ostres, prou.
1: Però aquest és un hater que respon pel que veig a altres comentaris, sí. Però pel que serien comentaris principals, vaja, a part d'aquest, jo crec que tothom ha estat a l'Inet al costat. De fet, a 189 comentaris no hi ha ningú en contra, vull dir que és una cosa... I que seria algo molt fàcil, per com som en aquest país, ja ho sabem, que la gent hagués dit, però què esteu fent? De fet, jo, que és el que pensava que passaria, i al no veure en cap dic, hòstia, crec que aquí trencar una llança a favor...
3: De fet, hi ha algun que no és que sigui hater, sinó que alega que la gent que està a favor d'aquesta decisió, els comentaris, no, és que no s'estima la festa i és com, no estàs entenent el que està passant.
0: No.
3: Vull dir, la realitat ens ha passat per sobre. Es va esperar fins a últim moment a prendre aquesta decisió, però, hòstia, i perdó per la paraula, però els efectius que necessitem per seguretat, o sigui, estem parlant que durant tot el cap de setmana de l'Escaldàrium passen unes 40.000 persones per Caldes. L'Escaldàrium aglutina 6.000 persones a una plaça.
1: I què hem de pensar? Que
3: els cossos de seguretat estan fent jornades quilomètriques. No només a Caldes i al Farell i a Setmanat. Vull dir, hòstia, tinguem una... Vull dir...
1: Que és molt més ampli del que la gent s'imagina. I que això no s'acaba res, És a dir, que no es faci un any, certament, evidentment, quan es viu des de dins, ostres, fa molta pena, jo que he estat també en organitzacions d'aquest tipus, doncs, que no es pugui fer, però a nivell de tradició i tot, escolta, aquí vam passar una pandèmia tancat sense sortir i després la vida ha seguit normal. Per tant, ningú ha de patir perquè això trenqui alguna cosa, que això passi l'any que ve, es faran més i més ganes encara, saps?
3: De fet, s'ha suspès, s'ha cancel·lat tres cops l'Escaldàrium.
0: Sí, ho vas explicar, Laia. Sí.
1: Veus, clar.
3: Vull dir, que al final són coses que passen, que la vida segueix. Sí que és veritat que ha sigut com molt estrany els dies, sobretot des que va començar l'incendi, perquè el mateix dilluns s'estava muntant l'estructura i dimarts, quan ja hi havia tot allò de l'incendi, era molt estrany perquè veies com s'anaven muntant coses sense saber.
0: Clar, sí.
3: O sigui, per una banda, jo estava pendent de l'incendi, anant a fer, a cobrir a Setmanat, i arribava a Caldes i em trobava que s'estava muntant un escenari de l'orquestra de l'Escaldàrium sense saber ben bé què acabaria passant. Vull dir, eren com uns contrastos molt heavies i aleshores estem tots... ahir ens vam trobar, avui s'obrirà la botiga, demà també s'obre, s'ha decidit que per ser un espai de suport, de si algú que vol venir a comprar o que simplement ens vol venir a fer una abraçada i a parlar amb nosaltres, doncs estarem allà. I també s'ha mantingut, per exemple, la donació de sang, que són i una exposició, que són coses que no són, o sigui, no calen uns efectius de seguretat com una festa del foc i de l'aigua com és l'Escaldàrium. Estem tristos, jo estic trist, o sigui,
0: és normal, és normal, és una festa que t'estimes i
1: O sigui, que hi posa molts esforços, i aquests esforços que et desgasten tantíssim,
0: exacte,
1: tenen un sentit si acaba desembocant en el que s'està preparant. Però llavors, si hi ha tots aquests esforços i després acaben res, mina molt moralment d'alguna, perquè està
3: estem
1: físicament i emocionalment esgotat.
3: Estem tots molt esgotats, vull dir, i no parlo ja de la comissió Escaldàrium, vull dir, ara, vull dir, clar, és que la feina que ve ara també és complicada a molts nivells. Vull dir, a nivell ja s'ha descoordinat a tothom, però hi ha altres temes, pues, que preocupen bastant més.
0: Però, exacte. Bueno. No, em passa molt això. Sí, també amb molts ànims, Laio. La veritat és que si ets una persona doncs, que, per exemple, jo estic estic a bastantes entitats del meu poble i d'altres pobles, de Centelles, bàsicament, quan algun cop, per algun motiu que no podem controlar, s'ha hagut de suspendre un acte o una festa, ostres, és que fa ràbia, perquè dius, és una cosa que esperes, que t'has estat treballant, que t'ha portat molta feina i que de cop no acabi sorgint en res, doncs és, no sé, fa mal, però òbviament sí. Si hi ha motius darrere, com és un incendi que a més afecta persones de l'entorn, vull dir, és el que dius, la realitat passa per sobre de qualsevol cosa.
3: Sí. I que és això, que sabem que es continuarà fent.
0: Exacte,
3: i,
0: no s'acaba el món
3: tampoc. I que no passa res. Ganes en tenim de fer-lo? Sí, ajornar no està sobre la taula.
1: Tot i així, crec que això hauria de servir per posar altres temes sobre la taula, no? Una cosa com aquesta, que està completament mirada, pautada, coordinada amb tota la infraestructura que hi ha al darrere, forces i cossos de seguretat, s'anul·la per sentit comú i perquè és el que ha de ser, evidentment.
3: Sí.
1: Però després seguim veient gent tirant petards al carrer, saps? Seguim veiem certes coses que potser haurien d'estar...
2: Jo, Enric, mira, sí? Avui, si passa una cosa, m'encantaria... No podré, però m'encantaria tirar-ne una avui.
3: No podré.
2: Però
1: no faràs, espera.
2: No ho faré. I crec que no el podria tirar.
1: Clar, però és que, de fet, el que hauria d'haver és... Ostres, per què no hi ha moltes en això? Estem com amb lo de sempre, saps?
2: Totalment.
1: O sigui, de fet, per què a Sant Joan ja se'n permet quan estem dins d'època d'incendis? Això és un altre meló que hauríem d'obrir, però si se'n permet per Sant Joan on hi ha molts efectius centrats en això, fora d'aquí, hòstia, que la llei es faci complir, perquè no dic de fer-ne altres, no, a menys de 500 metres de massa boscosa i forestal i agrícola no es poden tirar. Aquí, per exemple, on vivim nosaltres, no hi ha cap punt a menys de 500 metres de massa boscosa. És així de senzill. A Vic, al centre, llavors, potser sí, però a poblacions com més petites d'aquí a Osona, és el mateix. A menys de 500 metres tens el nucli o la plaça, o
0: sí,
1: passes de llarg,
0: sí,
1: o tens 500 metres al nucli. Per tant, ostres, que policia local faci complir això d'una vegada, saps? Que Mossos ho facin complir, que hi hagi multes com toca. L'incendi que ha Castelldefels, no m'equivoco,
2: Agava, sí, Agava.
1: Està per un petard.
0: Per un petard?
1: Llavors,
2: sí.
1: Sí, està per un petard. Llavors, sí, sí. Ara, com sempre, ens posem tots les mans al cap, ai, ai, però, hòstia, sembla que quan ho denunciem abans de que passi ens tracten de bojos, saps? Llavors, que seria el moment d'endurir en aquest cas o fer complir les restriccions de les lleis.
0: Aquí, per exemple, a Vic, sí, sí. A Festa Major, aquest proper cap de setmana, ho he explicat a l'informatiu, s'han suspès totes les activitats de Castells de Focs, Correfoc Infantil, que si s'hagués fet, o sigui, jo, no té sentit, vull dir, clar que no, llavors s'està pensant d'ajornar-ho per més endavant, però clar, més endavant que agost, setembre, quan encara seguirem amb la temporada alta d'incendis, perquè les temperatures així ho diuen.
1: No normalitzem cardar-ho a l'hivern, ja, és que...
0: Exacte,
1: clar,
0: exacte.
1: Saps, d'alguna manera?
0: Primavera.
3: El problema
0: sí.
3: D'ara és que...
0: Està tot
3: molt
0: sec.
3: Sinó el problema és que les festes majors sempre són a l'estiu.
0: Sí, sí.
3: Excepte molt poques.
0: Que hi ha festes majors d'hivern.
3: Però la gran majoria de festes majors són a l'estiu. I sí que és veritat que, per altra banda, per sort, a nivell de correfocs, vull dir, molt pocs cops s'ha anat de mar a un correfoc com perquè creï un incendi.
1: Sí,
0: exacte.
1: El xifré de fa...
0: El xifré de Centelles! Jo hi era. T'ho juro.
3: Però em refereixo que que no se'n va de mar.
0: No.
1: Tens efectius i gent que sap el que
2: sí,
1: fa.
2: I passes per unes zones que són, al final,
3: biurbana. Exacte, no te'n vas al mig del bosc a fer un correfoc.
2: Sí, sí.
0: És biurbana,
3: tenim dos dits
0: sí, sí.
3: De front. Vull dir... Sisplau. Vull dir, qui se'n vagi a fer això té un problema, saps?
0: Sí.
3: També us ho dic.
2: S'hauran de fer més correaigües, ara.
0: Exacte, correu.
1: No, tampoc, hòstia, tampoc estem en sequera. Ara no sembla que estigui en sequera, però ja veureu.
2: Però sí, no,
1: sí, però és que ara és el moment de guardar, precisament. Vull dir, quan no estem en sequera,
3: sí.
1: Després vinc a salinitzadores i vaixells des de Tarragona. Això no sé si us recordareu, però no fa tants anys, crec que uns 15 anys, venien vaixells amb aigua de Tarragona per portar
3: sí,
1: aigua potable.
3: Correcte.
1: O sigui, que es
3: fa,
1: diu ràpid.
3: Sí, fa un temps, jo crec ja.
2: No, fa poc, no? Fa dos anys també.
1: Amb la... Però les xets no van arribar a venir.
2: No van arribar a venir.
1: Voler-ho mobilitzar, però no van arribar a venir. A l'última, crec, sí. Recordar, no sé.
3: Sí, jo crec que em sona de fa més temps.
2: No sé, l'altre no era massa petit.
1: En fi, som un país de pandereta, societat mediterrània, som molt macos per algunes coses, però per sí. La resta ens alarmem sempre quan passen les coses i ara és el moment de prevenir d'alguna manera.
0: Doncs avui sí. És quan juga Espanya contra Bèlgica, no?
2: Sí, per
0: doncs
2: això, per
0: avui,
2: això
0: petard, avui, no avui si se sent un petard,
3: me les
0: o sigui, literalment...
3: Sí.
0: La policia local allà mateix. Bueno, és que si hi ha hagut, bueno, és que
1: mira, des d'aquí
0: és que els aficionats d'Espanya tiraran petards, és sí, que ho hem de tenir clar, això.
2: L'altre dia em vaig sentir un, el dia que vam guanyar contra Portugal, clar, jo el volia tirar si guanyava a Bèlgica, però com que no passarà i no es pot, doncs no...
1: Mira, aprofitem aquest mitjà, Goita, per emplaçar la gent que pugui trucar a la policia local del seu poble.
0: Sí,
1: que
0: no miri el mundial. És que hauria de ser així, hauria de ser així.
1: I que truqui quan hi hagin casos d'aquest estil. I tant. Sí. I també des d'aquí, mira, aprofito. Jo l'altre dia vaig tenir un cas molt curiós d'una persona que va tirar una borilla per la finestra del cotxe. Vaig fer la fotografia del cotxe en una zona absolutament agrícola, aquí a les Franqueses del Vallès, i vaig anar a la policia de les Franqueses del Vallès, i a part de que primer de tot em van intentar dissuadir des de la policia a no denunciar, i van fer mans i manies perquè denunciés dient que no servia de res, sí, vaig haver-me de posar molt farruco per aconseguir fer la denúncia, i finalment la vaig fer. Per tant, no costa res fer-ho, tingueu una fotografia de matrícula, feu la denúncia perquè això arribarà a les persones, i les persones, en cas que no volguessin pagar la multa, haurien d'impugnar-ho i fer tot un procés, que això no ho fa gairebé ningú. Per tant, des d'aquí, anima tothom a denunciar aquestes conductes incíviques, sigui, us diguin el que us diguin des de les comissaries.
3: Jo no entenc la gent que fa això. O sigui, jo soc fumadora, vull dir...
1: I és que, de fet, no s'hauria de fumar ni a dins del vehicle.
3: No fumo al cotxe, però si ho fes...
1: Amb la finestra oberta.
3: Algun cop ho he fet, però perquè típic caravana de 2 hores que estàs parat i ja jo ja em desquicio, vull dir, em desquicio, perquè em desquicio.
1: Però el problema sempre... és tenir la finestra oberta i que es descapulli.
2: Sí.
0: Clar.
1: O sigui, si està amb la finestra
3: no,
1: posada,
3: jo,
1: aquí cadascú...
3: Jo sempre tinc un got i alguna ampolla d'aigua que ronda pel cotxe de fa 10.000 anys, d'aquelles que no et veus per si de cas,
2: i en plan, allà.
3: Tiro i... Però i és que inclús la cendra, òbviament baixo la finestra perquè no es quedi, saps? Vull dir, però mai, o sigui, és que mai se'm passa pel cap tirar-ho, o sigui, és que ni la cendra, tampoc.
0: És que s'hauria de mirar quin temps, o sigui, quants incendis s'han provocat per una borilla tirada d'un cotxe.
1: Sí. Els grans incendis de l'Empordà va ser una borilla, sí, que es va trobar ADN, però no s'ha pogut, no es va poder... tu contrastar amb cap base de dades on hi hagués la persona,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Va ser això, sí, sí.
3: Sí.
0: Clar, llavors,
1: no fa tants anys, potser no, fa 5 o 6 anys.
2: Ah, dius de fa 5 o 6 anys.
0: Els incendis de Portbou i Llançà.
1: Sí.
0: Jo estava a Llançà quan van passar els incendis.
2: Sempre hi ets, un
0: llançà. Ostres, sí, no?
1: Piròmana.
0: Sí, l'altre dia anava cap a Muntanyola per fer una connexió del programa del Torn de Tarda, i abans d'arribar al lloc on havia d'anar em vaig trobar un incendi que, com a bona periodista, vaig poder baixar i vaig poder parlar sobre què havia passat i vaig poder fer unes imatges. Llavors, sí, era un tractor incendiat, en aquest cas, no era res provocat. Però...
1: El problema que hi ha aquí és que, en tema de piròmans, jo he estat molts anys a campanyes d'incendis, tant de Torreguaita com des de vehicles, informadors forestals, etcètera, treballant-hi, i ens trobàvem en el cas de que sabien qui eren els piròmans, sabíem on vivien, sabien quins vehicles tenien, i quan hi havia un incendi anàvem i veien que sortia, estava entrant al cotxe i estava marxant de l'espai, tu no podies detenir-lo perquè no tenies ni potestat, i en aquell moment el que t'interessava era parar el foc i no podies fer res perquè una persona estava diagnosticada i després tornava a sortir al moment. Va haver un cas que una persona se li van punxar les rodes al cotxe perquè com a mínim no pogués anar perquè sabia qui era, i hi havia una impotència molt forta des del sector. Uau. Perquè era la mateixa persona sempre i estava fent focs setmanalment. Llavors és un tema això que també s'hauria de tractar, és un tema complex perquè estem parlant de salut mental, però és molt complexa. Llavors, també crec que els incendis s'haurien de jutjar com intent d'homicidi, absolutament. No hauria de ser com incendi perquè poses vides en joc, independentment d'on facis incendi, poses vides en joc dels bombers. Llavors, aquestes coses que estàs posant aquestes vides, que es jutgin com intent d'homicidi, absolutament, de tota la gent que pot haver la zona que podria haver afectada.
3: Jo crec que és un tema, o sigui, almenys amb tema piromania, vull dir, crec que és un tema delicat. Ui, jo tampoc soc la persona indicada per parlar-ho, per molt integradora social que sigui i per molt... mai he tingut la sort, no, tampoc, de treballar amb algú diagnosticat d'aquest trastorn, però crec que també té graus i també té nivells, per tant, sí, crec que depèn del grau i del nivell hauria d'estar en un lloc i no a casa seva.
1: Correcte.
0: Exacte.
1: O segons com, sí, com... Sí, corretges, sí, en localitzador GPS, no ho sé, potser sona molt, però estem
2: parlant... No, no, sí que sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Vull dir que hi ha centres de salut mental, vull dir, és lo que hay, saps?
0: Sí, sí, sí, 100%.
3: Si
0: tiene
3: que ir, se va.
0: És que és una cosa que es diu molt, o sigui, el típic d'ai, ai, soc piròman, no sé què, és, o sigui, és un trastorn mental i realment hi ha gent que, està, que pateix això i que sí, provoca incendis, vull dir, això és heavy. Sí, sí, és un tema, això.
3: Sí, a mi, jo és que sóc una friqui de mentes criminales i hi ha molts capítols que és, són, alguns són piròmans i un dels punts forts i des, les raons perquè m'agrada aquesta sèrie és perquè analitzen molt bé el trastorn que té i el per què té aquest trastorn. És brut, o sigui, us recomano 100% que mireu aquesta sèrie si no l'heu vista mai. Les dues últimes temporades no valen una merda, però la resta, boníssimes totes, espectacular. Canelita. Vull dir, entendreu moltes coses, sobretot de penya amb trastorns de salut mental, òbviament molt exagerats, molts, però el tema de la piromania el tracten molt bé, crec, considero. Mm.
0: Sí, sí, totalment. Esperem que, no sé, la onada de calor s'espera que acabi.
2: Diumenge que ve, no és?
0: El diumenge que ve, però clar, tot i així, l'ambient, o sigui, l'alba segueix sec, vull dir que s'ha d'estar al cas fins a principis d'octubre, jo crec que amb el canvi climàtic sí, haurem d'allargar sí, l'estiu fins a l'octubre, jo penso.
1: I penseu que la sequera no depèn, sobretot molt important aquest concepte, la sequera no depèn de l'estació, perquè podem estar en una sequera extrema en ple hivern, o sigui, ve de la falta de, en aquest cas, de pluviometria, correcte, i moltes vegades estem en hiverns amb un molt alt risc d'incendi. Per tant, tinguem en compte també això. Escolteu, abans que acabi la tertúlia, que veig que ja acaba, vull saludar, ja que fa 3 anys que estic aquí, vull saludar una persona que ens mira cada dia, que és la meva mare, i des d'aquí, hola, ei, ja que acaba el Territori 17.
3: Meva mare a vegades també, el que passa que no ho fa.
0: Doncs mira, saludem a la mare de l'Enric, la mare de la Laia, jo també vull saludar els meus avis, que també em veuen cada dia. Ostres, és un moment de dir...
2: Jo també, va, la meva mare que intenta, quan pot, també seguir-me.
3: Sí, meva mare és exactament igual.
1: Les salutacions a tots i totes des d'aquí.
3: Sisplau.
0: Exacte.
1: Per aguantar-nos per antena i des de casa.
0: Exacte. Doncs bé, amb això acabarem la última tertúlia d'aquesta temporada. No acaba el Territori 17 perquè ens tornarem a veure al setembre i encara queda una hora de programa, vull dir que encara ens tindreu per una estoneta. A vosaltres, que us vagi molt bé l'estiu i ens seguim veient, nosaltres.
3: I tant.
1: Salut.
0: Salut. Adéu. Fins ara.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

fresca de Figaflowers, i és que avui és el darrer programa d'aquesta temporada del Territori 17, per si no us ha quedat clar. La millor forma d'acomiadar-nos és amb una cançó estiuenca que convida a anar a les festes majors dels pobles i a viure i a passar-ho bé, i també, sobretot, a la fresca, per gaudir d'un estiu que està sent molt i molt càlid.

0: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com estem?
1: Aquí estem. A la línia R3, transports.
0: Com està la línia R3?
1: Doncs avui està bé.
0: Sí?
1: Per tant, marxarem amb un bon sabor de boca.
0: Ostres, doncs mira, era aquell rum-rum que teníem nosaltres. Com acabarem la temporada del Territori 17? Amb l'R3 funcionant o no funcionant?
1: Funcionant? Funciona.
0: Normalitat completa al servei?
1: Normalitat completa al servei.
0: Ostres.
1: I amb tota la línia, la que pot estar operativa, operativa.
0: Clar, recordem, recordem. Segueixen punts de transport alternatiu per carretera per la línia R3, vull dir...
1: Però els punts que... La línia, el tram que havia de funcionar, que és de la Garriga fins a la Tor de Querol, funciona.
0: Funciona.
1: Des de fa pocs dies, però...
0: Exacte,
1: està
0: funciona.
1: Està habilitat, per tant...
0: Ostres, doncs bé...
1: Toca celebrar-ho.
0: Toca celebrar-ho.
1: Per un dia que va bé.
0: Exacte. Carreteres, seguim amb...
1: Aquí normalitat. Sí que normalitat.
0: Perfecte. Doncs bé, recordeu-vos... recordar-vos aquest estiu a les carreteres, doncs també és una època on hi ha més trànsit, per tant sempre està el cas del volant, i si feu trajectes llargs, doncs recordar parar cada...
1: Feu parades per hidratar-vos i menjar.
0: No, i també s'han de parar cada dues hores i mitja
1: era
0: de conducció.
1: Era dues hores, sí.
0: Doncs, bueno, en fi.
1: Que ho sapigueu.
0: I, exacte, i està el cas de les carreteres també, doncs, de si... beveu, doncs no conduïu i...
1: Això està clar.
0: Sí, però a vegades s'ha de recordar, que la gent s'ho pren molt a la lleugera. En fi, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i en aquest cas, fins setembre.
1: Fins ara, bona.

0: del pròxim cap de setmana a partir de 7:45 de la tarda, quan la Vila Termal torni a viure la Festa de la Defensa, una celebració popular nascuda arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i interrompuda per la Guerra Civil després de dècades de celebració. I és que l'any 1873, en el marc de la Tercera Guerra Carlina, una columna de soldats carlins va atacar Caldes. La resposta de les milícies, amb el suport de Granollers, Sant Benet i Sabadell, va permetre repel·lir l'atac i convertir aquell fet en un símbol de resistència i cohesió social. Climent Cuspinera i Oller va immortalitzar aquella gesta en diferents composicions. A partir d'aquest llegat va néixer aquesta festa popular. La recuperació d'aquesta festa neix amb la voluntat de retornar al carrer una commemoració que forma part de la memòria col·lectiva de Caldes i de posar en valor el patrimoni musical calderí del segle XIX. Un dels elements d'aquesta recuperació és la interpretació d'unes gitanes autòctones de Caldes, arranjades per l'orquestra Climent Cuspinera. Aquest fet és rellevant, ja que ho conserva en un format musical anterior a l'estandardització de la cobla. La jornada començarà, com hem dit, a 7:45 a la plaça de la Font del Lleó i tothom qui vulgui pot participar com a figurant sempre que vagin vestits de l'època.
1: I Naina Alosa o el grup de rock català Dirty Sunday són algunes de les moltes propostes que formen part del nou cartell de la Festa Major autogestionada del Polvorí Enric Rubio.
2: Així és, Ona, i és que la plaça Sant Joan acollí la presentació de la programació que en aquesta edició comptarà amb una novetat molt destacada en el que significa un dels punts i espais més reivindicatius i emblemàtics de la vila, on la lluita antifeixista, ecologista i feminista es traspua a cada activitat. Escoltem a Pau Mas, de l'executiva del Polvorí.
3: Aquest any era intentar com que hi hagués programació durant tot el dia, des del matí fins la matinada. Llavors, com que aquí a la plaça, normalment a les tardes, tenim proves de so i tal, i era impossible fer activitats aquí, doncs obrim l'espai i la traca aquí a la plaça Margarida Xirgo, i llavors també doncs, hi haurà vermuts al matí, un taller de danses populars, bueno, que hi haurà cada matí, hi haurà activitats.
2: Amb tot, el Polvorí remarca que són l'espai reivindicatiu i alternatiu on tothom qui vulgui pot passar-ho bé, i això és el que volen transmetre amb aquesta programació.
3: Que les coses que passen a l'escenari no és només festa per festa, sinó que també hi ha una idea darrere, i res, tenim, o la nostra ambició des de sempre és ser aquest espai, que la gent pugui passar-s'ho bé, és festa major, és del que es tracta, però que també doncs doni que pensar, que, i la gent es pugui sentir identificada amb els nostres valors.
2: Amb una programació que combina música, cultura i esperit reivindicatiu, el Polvorí torna a ser un dels punts de trobada imprescindibles dels mesos d'estiu. Una edició que servirà també per començar el compte enrere cap al 25è aniversari del projecte.
1: I el ferit de l'esllavissada de Rimavala explica que li va caure una roca de 500 quilos al seient del copilot del cotxe Isaac Muntades.
4: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Rimavala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i mentrestant un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
5: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Yo, se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
4: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
5: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia a una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
4: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

0: Parlament, el govern es va comprometre a mantenir activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora quan entri en funcionament el nou centre al solar de l'antic mercat municipal Andreu.
1: I el govern s'ha compromès a mantenir activitat sanitària en el barri dels Caputxins amb l'objectiu de que aquest trasllat en el cap Vic Nord no comporti deixar desatesa una part de la població en un espai on hi ha arrelament d'aquesta atenció sanitària. I, per tant, té el compromís del govern que complirem la nostra paraula en que aquest, que en aquest sentit es pugui desenvolupar aquesta activitat en el barri dels Caputxins. Moltes gràcies.
2: Aquesta va ser la resposta del conseller de la presidència, Albert Dalmau, a una pregunta d'Esquerra en el ple del Parlament d'aquest dimecres. D'aquesta manera es feia públic el compromís adoptat pel govern a petició dels republicans amb una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos. Des d'Esquerra apunten que amb aquest compromís del govern continuarà havent-hi activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora un cop es posi en marxa en el que s'ha de deixar el solar de l'antic mercat municipal. Des de la plataforma Cap Caputxins celebren el compromís del govern. Asseguren, però, que mantindrà la mobilització social fins que es concedeixi una tercera ABS a la ciutat. Fins ara, des de l'equip de govern de Vic, tenint en compte la negativa del Departament de Salut de crear un tercer cap, s'havia apostat per donar usos sociosanitaris a l'edifici de la Divina Pastora, un cop es traslladi l'activitat del solar de l'antic mercat municipal. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que sense tenir la propietat de l'edifici del Cap Vic Nord, no poden decidir quin ús poden fer-ne. Castells assegura que Esquerra Republicana és especialista en vendre fum i generar notícies per confondre a la ciutadania.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Espuny, bon dia.
1: I bona hora.
0: I bona hora.
1: I quina calor.
0: Sí, això sí, això sí.
1: Sí, és un tòpic, però...
0: És així.
1: Avui m'ha vingut de gust portar Leonard Cohen, el disc I'm Your Man.
0: I'm Your Man.
1: Soc, pronuncio bé jo l'anglès. Soc el teu home. Del 1988. És el novè disc i el primer on hi ha més instruments a part de la seva guitarra típica, guitarra acústica, de cantautor, no? Doncs aquí estàvem a l'època discotequera, el 1988.
0: Sí, es nota.
1: Exacte. I s'hi va apuntar també el Leonard Cohen, però amb un límit, eh? Ja se sent bateria, saxo, teclats, etc. I amb aquest canvi va vendre molts més discos.
0: Sí. Creus que va guanyar protagonisme a través d'aquest disc?
1: Sí.
0: Gent que no se l'escoltava abans, després se l'escoltava.
1: Potser sí, era allò dels cantautors, no? Aquella cançó tan maca, Susan, etc. Estem escoltant una cançó que es diu First We Take Manhattan, que més o menys vol dir primer van conquerir Manhattan, i ara escoltarem Everybody Knows. Tothom ho sap.

0: d'una manera una mica vetllada, per això. Aquí, aquesta cançó parla d'una cosa que començava llavors a fer mal, que era la sida.
1: Val.
0: Cançons alegres. Sí, tothom ho sap, que això s'està acabant una mica... ser tan feliç.
1: Clar.
0: Amb l'amor i tot això, no? El disc, com sempre, això sí, no hi falten les veus aquestes femenines, aquests cors que es marca la casa des del primer disc. Aquí, per exemple, hi ha la Jennifer Warnes, que era cantant famosa, i la Anjani Thomas, i a més, de cantar en altres discos de... qui hi havia que feia gràcia el nom? Per la Batalla, també, abans... va venir a Hostalets de Balenyà.
1: Ah, sí?
0: Sí, per la Batalla, quan van fer un homenatge a Leonard Cohen, fa anys.
1: Els Hostalets hem portat a bons músics,
0: sí,
1: ja,
0: sí.
1: Ja els portem, eh?
0: Sí, sí, sí, no, és un miracle.
1: Sí, sí, que vinguin a Hostalets també.
0: I aquestes noies, moltes també col·laboraven com a compositores amb ell. Ara escoltarem la cançó del títol de l'àlbum, I'm Your Man.

0: aquesta l'havia sentit, eh?
1: Sí, bueno, és la més famosa del disc, sí. És que la Leonard Cohen és el meu sisè cantant preferit, eh?
0: Saps? O sigui, tens un ordre claríssim?
1: El cap, fins al 6, al 7, sí.
0: Doncs això està superbé. Va, digue'ls, Jaume.
1: El primer, sí. Primer Neil Young,
0: sí.
1: Segon Bob Dylan, tercer Nick Cave, quarta Lucinda Williams, cinquè Tom Petty, sisè Leonard Cohen.
0: I els has portat a tots, eh?
1: Sí.
0: Sí, els has portat a tots.
1: Exacte. I els dos últims, el cinquè i el sisè, són morts. I sembla mentida perquè ja fa 10 anys que Leonard Cohen va morir, el 7 de novembre del 2016, als 82 anys, i ara gran. Però el Leonard Cohen era, al principi, vull dir, abans de cantar, era un poeta i escriptor.
0: Clar, és que jo el conec per a la seva faceta de poeta i escriptor.
1: Escriptor, força conegut. Però es veu que jo diria que es va adonar que els cantants cobraven molt més.
0: I va dir, em passo
1: exactament.
0: A la part de la música.
1: Va passar a la cançó. Però quan va gravar el primer disc, l'any 1967, ja era grandot, tenia 33 anys. 67, en aquells moments, els Beatles, els Rolling Stones, Bob Dylan, tenien 20 i pico.
0: Clar,
1: no?
0: Eren jovenais.
1: Ell era ja una mica avi. Ara sentirem una cançó que es diu Take These Walls, que és una traducció d'un poema de Federico García Lorca,
0: oh,
1: que és un poema que es diu Pequeño Vals Vienés.
0: Ah.
1: Endavant.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Bacana.
1: Bueno.
0: És un vals, no?
1: Sí.
0: És del llibre de Federico García Lorca, Un poeta en Nova York, això.
1: Veus, tot això em sona, però no et podria dir de què. O sigui, em sona d'haver-ho sentit, eh?
0: Sí, bueno, Federico García Lorca...
1: Sí.
0: S'estudia, no?
1: Sí, exacte.
0: I bueno, per acomiadar-nos podem sentir una altra. I can't forget. No puc oblidar.
1: Jaume, abans d'això.
0: Fins setembre. Ah.
1: Acabem aquí l'última secció de la temporada. M'ha vingut un bloqueig, no sabia què dir. I acabarem amb aquesta cançó, amb el teu sisè cantant preferit, eh?
0: Molt bé.
1: Per tant, tens un estiu per pensar-te què em portes al setembre, eh?
0: Molt bé. Sí, jo sempre he hagut de tornar al setembre.
1: Exacte. Sí. Doncs Jaume, que passis molt bon estiu i ens veiem aquí al setembre amb més música, com sempre.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: a les 10 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs bé, aquesta sintonia que a mi em posa molt feliç, perquè sempre que se la sentim, significa que parlem del cap de setmana. I per tant, parlarem del cap de setmana, però en aquest cas doncs, ho farem d'actes de l'estiu, i en aquest cas doncs, també començarem per la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, perquè ens expliqui què s'hi farà aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental. Laia.
4: Hola, de nou. Doncs bé, començo per Sant Feliu de Codines, on avui divendres podeu participar en la tercera edició de la Vesprada Cosiment, als tastets de gimnàstica, memòria i ioga a 8:15 de la tarda al Parc de Can Xifreda. I ja dissabte torna la festa de Mandenka, que s'apropa la cultura de l'Àfrica de l'Oest a Sant Feliu. Això serà dissabte 11 de juliol, de 1 a 12 de la nit, o sigui, de 1 del migdia a 12 de la nit, al centre cívic La Fonteta. A Caldes de Montbui, doncs, degut a aquesta cancel·lació de tota la programació dels actes d'Escaldàrium, no hi ha activitats, però com a cosa important a tenir en compte i que sí que es manté dels actes de l'Escaldàrium és que es manté l'obertura de la botiga a la sala del G avui divendres de 6 a 9 i demà dissabte durant tot el dia de 10 a 1 i de 6 a 9. A part també es manté la donació de sang a la Casa dels Mestres dissabte i diumenge. A Vigues i Riells del Fai avui teniu sopar de Carmanyola i Cinema a la Fresca al Parc Lluís Companys a partir de 8:45 del vespre. I ja dissabte, a la pista de vòlei platja del camp de futbol de Vigues, teniu torneig de futbol platja per a majors de 16 anys. I ara anem cap al Moianès. Comencem pel Granera, on aquest dissabte a les 6 de la tarda continua la 12a edició del festival a Granera, aquesta vegada amb Cançó d'amor i de guerra, una sarsuela escenificada al casal de la Granera. I ara ens desplacem fins a Castellterçol, perquè també dissabte podreu veure el film Rebuilding, al Centre Espai Escènic a les 6 de la tarda. I ja per acabar, cap a Moià, perquè diumenge a les 7 de la tarda als Jardins de Can Vinyes hi ha el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes amb un concert de les Forquets, que són un quartet vocal format per 4 cantants procedents de diverses disciplines. I això sí, festes majors a Dojo i a gaudir de l'estiu.
3: Doncs Laia, exactament, a gaudir de l'estiu, que no passis molta calor i ens veiem al setembre.
4: I tant, que vagi molt bé l'estiu.
3: Adeu. I nosaltres seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
5: Doncs mira, començarem per aquí mateix a la vila, per desplaçar-nos poc i reivindicar les festes de barri, i és que estem immersos en la festa del barri de la Granada. Aquí a Cardedeu són molt típiques, hi ha moltes poblacions que són molt típiques, però aquesta de la Granada porta una embranzida forta aquests últims anys. Els hem entrevistat fins i tot aquí al Territori 17. Comença avui i omplirà d'activitats del barri fins diumenge a última hora i durant tot el cap de setmana, així que tothom que va fer-hi cap. Seguim amb festes, aquesta més escueta, ara per Llinars del Vallès, és que serà la festa de Sant Cristòfol a l'església de Santa Maria. Això serà avui al vespre. I ara sí, ens desplacem fins a Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, i es cobra el cicle de directes al Porxo. Avui mateix, divendres, una nova cita d'aquests directes al Porxo amb dues figures destacades de l'escena musical catalana. Míriam Swanson i Jordi Mena oferiran un concert de música d'arrel americana amb una mirada personal i plena de sensibilitat. S'espera que hi hagi molta afluència de gent. I a Santa Maria de Palautordera tindrem la setena via al Montseny, això aquest dissabte, una trobada de modelisme ferroviari i mòduls H2. Com dèiem, dissabte a partir de les 10 i diumenge a partir de la mateixa hora. Tot plegat serà a l'embalat de la plaça 11 de setembre. I acabarem aquest últim repàs cultural del Baix Montseny de la temporada amb el poble precisament del Montseny, amb una jornada de contes a càrrec de Moyeznar, diumenge a les 6 de la tarda als Jardins de l'Església. Així que salut, comunitat, revolució i bon estiu per tots i felicitats per la feina feta a tot l'equip.
3: Igualment, Enric, que tinguis molt bon estiu i ens veiem una altra vegada al setembre aquí.
5: Fins setembre.
3: Fins setembre, adeu, adeu. I nosaltres també saludarem per última vegada aquesta temporada l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, que també ens expliqui què s'hi farà aquest cap de setmana al Ripollès. Isaac.
6: Doncs tenim forces activitats aquest cap de setmana al Ripollès. Per exemple, avui mateix a Ribes de Freser començarà la 3a edició del festival Gullut de cinema, 6:45 de la tarda, amb la projecció de La vida que vendrà, i a 8:45 del vespre es projectarà Bèstia al cinema de Catalunya. Continuarà dissabte amb la projecció de curtmetratges experimentals a concurs a la tarda. També hi haurà l'espectacle de clausura Magrana, Flors i Magma, que és una proposta del cinema expandit de David Dorado i Eduardo Filippi. I a 10:00 de la nit, sopar de Carmanyola al plaça del Mercat. I a Ripoll hi haurà el Tour 2026 Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Es projectarà The Future of Climbing, Air, Fire and Out. Serà al Teatre Cinema Comtal a 9:45 de la nit. I a Sant Joan de les Abadesses es farà el cicle de concerts L'estiu és viu, amb Litus al passeig Comte Guifré a 9:45 de la nit. I demà dissabte hi haurà la festa del barri del Roser de Can de Bànol, on hi haurà màgia a la tarda i activitats infantils, un bingo, un sopar popular, i a 10:00 de la nit música amb rumbadors, Noche Quilombera i DJ Eva Pasqui. A Camprodon es farà la memòria d'un poble amb la presentació al centre de la imatge de Camprodon, el SIC, conduït pel periodista Eloi Vila a l'espai cultural de Cal Marquès a 7:00 de la tarda. Mentrestant, a Molló, festa major a la festa del Roser, amb un circuit d'aventura per la Mainada, el Bicicrucis a la plaça Major. A la tarda, animació amb la xaranga Bloc Quilombo, i després hi haurà remullada final del Bicicrucis amb el safreig de la Font Vella, i a 9:00 de la nit el sopar del jovent al restaurant al Costa Bona. I a la nit el concert amb l'Oreja de TikTok i DJ Calamitat a la pista poliesportiva. I el diumenge, repicament de campanes i passant des de la casa de la vila, la missa solemne en honor a la Mare de Déu, la benedicció als vehicles, i a la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera, a la plaça Major. Al vespre tindrem teatre Leaf Flip Tilf amb la companyia del Gemi. Això serà a la sala de ball. I a Ripoll hi haurà el 47è Festival de Música Ripoll. A 6:45 de la tarda es farà el concert de música de cambra als alumnes del 37è concurs d'interpretació musical de Ripoll, i a 9:45 el concurs de joves promeses amb Marc López al piano al claustre del monestir. I diumenge els concerts de cloenda de matí i tarda del curs d'interpretació, i a 6:00 de la tarda el concert de cloenda del primer curs d'orde de Ripoll al monestir de Santa Maria. També en el Joan de Ripoll hi haurà la festa al barri de Vista Alegre, amb festa infantil, taller, jocs i cerca vila amb els caperuts de Ripoll, el sopar popular i les habaneres amb el grup Boira. I diumenge, la gran quina i també un sopar tot seguit. A Sant Joan de les Abadeses es farà la Rural Fest durant tot el dia. Això serà també el diumenge. El dissabte, amb parades d'artesans i alimentació, tallers i demostracions, tallers, pintacares infantils, i també hi haurà servei de barra i espai gastronòmic. A 12:00 sortiran els gegantes i grallers. A 6:15 l'actuació dels castellers de la Roig amb el tardeo DJ Garcix a la plaça Ansel Clavé. I també hi haurà el 31è Festival del Contarnau amb el concert de Maria del Mar Bonet, que combinarà peces del seu nou disc L'aigua no cansa amb clàssics del seu repertori, acompanyada per Toni Pastor al llaüt, Marc Grasses a la guitarra i Marco Loquijari al contrabaix al claustre del monestir a 10:00 de la nit. I a Sant Pau de Segures hi haurà Sound Pau, un festival de música amb els Rancis, d'Astis Usban i Pau Lleres a la plaça de la Generalitat a 7:00 de la tarda. I a Toses, diumenge, la festa major de Navà amb la marxa orientació, festa de l'escuma al matí, inflables, dirambarc, bastoneres de Sants, xocolatada amb música amb surimis i DJ Furri a 2:00. Això serà, perdoneu, el dissabte, i però acabarà doncs la matinada ja de diumenge. I fins aquí una mica les activitats d'aquesta última agenda de la veu de Sant Joan d'aquesta temporada.
3: Moltes gràcies, Ida, que tinguis molt bon estiu, i nosaltres també farem des d'aquí, des de les emissores del 9FM, l'última agenda d'aquesta temporada, com sempre, amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel R. Què tal, com esteu? Com porteu la calor?
5: Malament.
3: Malament, eh? Sí. Aquí s'està bé, però...
2: Sí, aquí està tenim bé. El petit refugi climàtic,
3: exacte.
2: Que és trist, sí, sí, haver de dir que el lloc que estem millor és a la feina, eh? Però és així, exacte. És així.
3: Doncs va, expliqueu-nos una mica què hi haurà aquest cap de setmana, Jordi.
5: Molt bé, doncs comencem per les activitats més relacionades amb arts escèniques, com sempre. Potser aquesta setmana destacaríem una novetat, que és que Centelles estrenarà un festival de curtmetratges. És el Festival Internacional Centelles en Curt, que comença aquest divendres, s'allarga fins diumenge, 40 pel·lícules que es projectaran sobretot el dissabte, que serà com una mena de marató al Casal Francesc Macià de cinema de curtmetratges, 40 doncs entre el matí i la tarda. Avui, de totes maneres, avui divendres comença el festival amb una gala inaugural on, entre altres coses, es farà un homenatge a l'Esteve Rovira de TV3, que és el creador o director de sèries com La Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El Cor de la Ciutat, etcètera, etcètera, i que també ha fet cinema i rebrà el Premi d'Honor, el primer Premi d'Honor del festival. Després, com dèiem, demà tot de projeccions, i diumenge un altre
7: altra gala, en aquest cas de Cluenda, en què s'entregaran els premis i hi haurà diverses actuacions musicals. Tot, per tant, cap de setmana de cinema al Casal Francesc Macià de Centelles. També és cap de setmana del Roda Folk, que és un clàssic. Hi ha un festival de música folk que s'organitza a Roda de Ter i que aquest any té com a plats forts l'actuació el dissabte de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, aquest grup de l'Ebre que ja coneixem i que de fet han vingut altres vegades al festival, però en aquest cas amb la novetat que actuen al Teatre Eliseu acompanyats per tot una cobla, la Reus Jove. Per tant, serà tot un gran espectacle. I el diumenge, un altre grup que serà el concert de les 7 de la tarda a la Plaça Major, que és la Coixinera, també un grup nascut ja doncs, fa 25 anys, fan 25 anys que compleixen dalt els escenaris, són un grup de Mataró. Què més tenim al cap de setmana? Doncs tenim el Clec Festival, que és un festival que va néixer fa 6 anys a Santa Eulàlia de Riuprimer. L'any passat es va traslladar a Muntanyola i continua a Muntanyola, aquest festival. Comença avui a la tarda, hi ha diferents actuacions, per exemple, avui destacaríem la del duet Alosa, destacaríem també avui la presència d'en Peyu, del grup de versions usonenc Cicuta, i demà el plat fort és l'actuació del Remei de Calafresca, un firal amb Sound System, cada dia, doncs, a partir del moment doncs, de vespre, arrenca aquest festival, que per cert avui ja ha comunicat que anul·la la zona d'acampada per acampar o per autocaravanes que hi havia prevista arran de les, en fi, de les previsions que hi ha i de les precaucions que s'han de prendre amb el tema del foc. Tenim música clàssica aquests dies, i per exemple veiem a través del Nou TV doncs, aquest gran concert doncs, de la nit del Clàssica Jove a la plaça de la Catedral. I tenim un altre concert important que serà el diumenge a les 8 del vespre a l'Atlàntida amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Què és la Jove Orquestra Nacional de Catalunya? És una orquestra de joves, com diu el seu nom, que cada any es reuneixen un parell de vegades per assajar, per preparar un repertori. Vic sempre és el punt de la trobada d'estiu de la Jonc des de fa molts anys, i després fan només 3 concerts. O sigui, ells fa dies que estan treballant aquí a l'Atlàntida i assajant amb el Manel Valdivieso, el director, i després fan un concert a Vic el diumenge a les 8 del vespre a l'Atlàntida, i després només 2 més, que un és al Palau de la Música Catalana el dilluns i l'altre és a Cervera el dimarts. Per tant, són només 3 oportunitats per veure aquesta actuació de la Jonc amb els millors músics joves de Catalunya, i que aquest any a més doncs, tenen una peça especial en el repertori, que és la Sinfonia número 5 de Mahler. També hi ha assajant amb ells membres de la Mahler Chamber Orchestra. Jo diria que amb això hem fet un repàs una mica de les principals coses que hi ha aquest cap de setmana. Principals, que no vol dir úniques, perquè hi ha moltes més propostes. Per exemple, només en recordaríem una avui, que el cicle que s'ha fet a la biblioteca, que es diu Cap al Tard, de la Biblioteca Joan Triadú de Vic, avui surt al carrer amb una actuació que es farà just al davant de la biblioteca, que serà un concert que tindrà lloc a les 8 del vespre, perdó, 8:45 del vespre, amb una formació que es diu Humànim, serà a la passera doncs, que hi ha doncs, el pont del Remei, per entendre'ns, a l'altra banda de la biblioteca, i aquest grup té la particularitat que toquen aquest instrument originari d'Austràlia, tan curiós, que és el didgeridú, que és una mica la base de la música que fan. Per tant, una proposta més, i n'hi hauria d'altres, perquè n'hi ha d'altres. I ara, ja que és l'últim, sí que només l'última gent a recordar que a partir de dimarts, en fi, els amants del cinema asiàtic i els que no en siguin, però que també vulguin deixar-se sorprendre per pel·lícules asiàtiques, tenen la gran cita al Festival Nits de Cinema Oriental a partir de dimarts i fins diumenge de la setmana que ve, de tot i més del cine oriental, que és un, en fi, és fantàstic poder anar qui pugui a descobrir tot el que ens arriba de la producció d'aquest cinema. Sempre dic que és un festival que va començar quan els aficionats al cinema asiàtic eren 4 friquis que els agradava el karate i l'anime, i ara el cinema asiàtic està en aquests moments movent més volum d'espectadors i d'inversió econòmica que el cinema de Hollywood. Imagina't. A nivell mundial, quan parlem de cinema asiàtic, evidentment sumem la Xina, el Japó, la Índia, etc, però allò que van començar uns que eren en aquell moment una minoria, avui fixem-nos la quantitat de pel·lícules que veiem de producció coreana, de producció, en fi, sumem països i ja no només és aquest gènere que identifiquem amb el cinema asiàtic, sinó tot tipus de pel·lícules i amb grandíssimes quantitats de públic. N'hi ha moltes d'aquestes que l'estrena per Europa es fa a Vic en aquest festival.
3: Doncs imagina't, doncs apuntem a l'agenda, Jordi, totes les propostes que ens has explicat avui, i nosaltres acabarem l'agenda des de també amb en Miquel R, que ens expliqui doncs què s'hi fa aquest cap de setmana.
2: Sí, us aporto, diguéssim, la vessant més festiva, i en aquest sentit hem de tornar a fer parada i fonda a la Festa Major de Vic. La rematem ja, tercer cap de setmana de Festa Major de Vic, amb dues propostes destacades encara. Una, n'hem anat parlant també alguns dies puntualment, i ara arriba, diguéssim, el moment de la veritat, que és el centè concurs de colles sardanistes. És mirar la sardana des d'una altra òptica, des de l'òptica més esportiva, més de competició. Doncs a Vic van ser... De fet, no, hi ha un concurs que es va fer a Barcelona el 1902, però no va tenir continuïtat. En canvi, a Vic, el primer concurs de colles sardanistes va tenir lloc el 1905, ara fa 125 anys, però com que hi ha hagut diverses entrebancs pel camí, des de la Guerra Civil, per dir-ho així, fins al Covid, se celebra aquest any el centè concurs. Això és a la plaça Major. Pròpiament el concurs arrencarà a les 10 de la nit, per tant ja no tenim l'excusa de la calor, a la plaça Major, i una hora abans, aquest any s'ha de ser una hora abans, perquè hi haurà també una ballada simbòlica de més d'un centenar d'ex-dansaires que han passat per la sardanisme de competició durant tots aquests anys, i també algun tastet de cultura popular per fer l'acompanyament. Això és dissabte a la nit. I diumenge, un altre clàssic, ja pràcticament fa 30 anys que tenim jornada castellera amb els anfitrions, els Segals d'Osona, una mica la jornada que també tanca la primera meitat de la temporada. Els Segals hi jugaran, diguéssim, posaran tota la cara a la graella, intentaran presentar-hi el que se'n diu la clàssica de 8, per primera vegada aquesta temporada, un 3, el 4 de 8 i la Torre de 7. Això serà diumenge, aquí sí que la calor serà inevitable, a partir de 2:15 del migdia a la plaça Major. Aprofiten aquell raconet d'ombra, però calor en farà. Recordem que els Segals, en aquest cas, aniran acompanyats dels Marrecs de Sal i dels Castellers de la Vila de Gràcia. Recordar que d'aquests últims actes que quedaven de la Festa Major de Vic ha quedat un pèl escapçada arran de l'aplicació dels nivells d'alerta pels incendis forestals, i per tant el correfoc, tant l'infantil com el d'adults, que s'havia de fer aquest dissabte, com el castell de focs de diumenge a la nit, han quedat suspesos. No sé si tinc més temps.
3: Tens més temps, Miquel, exacte.
2: Doncs res, només recordar, de festes majors, n'hi ha alguna més de petita, també aquest cap de setmana, per exemple, la de Vinyoles, m'agradaria destacar, són tres dies molt intensos, aquest nucli de les Masies de Voltregà, Vinyoles, amb entitat pròpia, i el plat fort seria l'actuació aquest divendres al vespre de la SU, un nom propi, l'actuació a la carpa que instal·laran al camp de futbol a partir de les 11 de la nit, pot ser un dels moments més lluïts, seguit del DJ Ernest Codina, l'osonenc Ernest Codina, que acabarà de tancar la nit, serà un moment potent. I també ja fa setmanes que caminen les festes d'estiu a Balenyà, els hostalets de Balenyà, i també arriba ara poder el cap de setmana central, serà aquest jove amb la mítica, jo ja diria, festa del sol creixent a la nit, però també dissabte amb propostes diverses que ha muntat també el Consell de Joves, i diumenge, i per tant un bon cap de setmana per treure el cap un món una altra pels hostalets.
3: Doncs Miquel, que tinguis molt bon estiu.
2: Doncs igualment, i recordeu, un estiu de festes majors, repasseu les agendes i vinga, a la gresca.
3: Exacte, que vagi molt bé, Miquel.
2: Adéu,
3: bon estiu. I com ja sabeu, els divendres els dediquem a aquest espai per ensenyar-vos algunes de les novetats musicals, i avui nosaltres començarem per aquesta.

cançó de l'Escorpio, Ventilador. És un nou senzill que continua definint aquesta nova etapa artística de la cantant ex-participant d'Eufòria. Després de sorprendre'ns amb Dolçó i Guarro, l'artista ara fa una mirada als grans reggaetons de la dècada dels 2010 amb una cançó doncs, que està carregada d'energia i d'actitud i potser podria concebir-se com una cançó de la banda sonora d'aquest estiu.

estem sentint a la grandíssima Beyoncé amb el seu Morning Dew, perquè l'artista ha tornat amb aquesta cançó després de 2 anys. I és que han disparat totes les teories sobre H3, el seu pròxim projecte. Però la realitat és que aquest tema arriba com el punt de partida d'una reedició de Verde, que és el seu segon disc. Beyoncé recupera l'R&B més melòdic i sensual que va marcar una gran part de la seva carrera, i ara, en aquest cas, amb un groove més lent. I nosaltres seguirem per aquesta cançó.

nom diu la cançó Tiramisú de la Vico, perquè l'artista arriba a l'estiu amb aquesta cançó de pop carregada de bona vibra i ho fa amb aquests tocs rítmics americans que ens porten directes a un moment a la platja, en aquest cas acompanyats d'un tiramisú. I nosaltres seguirem amb una cançó de la nostra terra, amb la Naina i la Jules.

vam sentir el divendres passat, però és que ho havíem de tornar a posar, i és que l'Arenya i la Jules s'han unit per presentar aquesta nova versió de Cosgrasses Cara de Cul, una de les seves cançons més populars, i és que el tema conserva l'essència irònica i desenfadada de l'original, però ho adapta amb una sonoritat més actual gràcies a una producció doncs, més marcada pel pop, les bases electròniques i un ritme ballable que, òbviament, aquesta cançó sonarà a tots els festivals d'estiu. Nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó.

0: Aquí tanquem una temporada més. Han estat mesos compartint històries, música, converses i també, sobretot, molts moments amb vosaltres. Com sempre, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos i per acompanyar-nos des de casa, des del cotxe, des de la feina, des d'on sigui, perquè sense vosaltres, doncs, estar darrere el micro no tindria cap sentit. Nosaltres us esperem, és un moment de carregar piles, fer una petita pausa, preparar noves idees, però sabeu que nosaltres al setembre hi tornarem amb més continguts i més ganes. Per tant, us esperem trobar-nos, com sempre, a les vostres ràdios i a les vostres televisions locals. Que tingueu molt bon estiu, gaudiu-lo intensament, porteu-vos molt bé, cuideu-vos molt i, com sempre, escolteu la ràdio. Fins aquí el Territori 17.
1: Un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: El nou FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu al camp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIVAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
4: Avui és divendres 10 de juliol de 2026.
3: I sembla que tirem una treva d'un parell de dies aquesta desbocada calorada. Espereu que estareu contentes i contents.
4: Esperem que sigui així. Va, benvingudes totes al 226è.
3: No.
4: Al 626è.
3: Ha tirat enrere 3 anys.
4: Infopodcast Cardedeu. Tinc dislèxia.
3: Comencem, Susana, què ens expliques?
4: Doncs mira, us explico que avui és el Dia Internacional dels Beatles.
3: Dels escarabats.
4: També Sant Cristòfol i Santa Verònica. I avui l'efemèride...
3: És aquella
4: la...
3: que si deies tres cops el seu nom a les 12 de la nit davant d'un mirall passant coses, no?
4: Com unes tisores, no? Alguna cosa així.
3: Hòstia, tu eres el més gorda de tres generació.
4: Va, avui l'efemèride la fareu vosaltres. Expliqueu-nos què fèieu tal dia com avui, però de fa un any. A veure si podeu rescatar alguna foto del telèfon i la compartiu per l'Instagram.
3: I així la Susana ha fet ràpid l'infopodcast avui.
4: No, ho he fet pensant, eh?
3: No, m'agrada. Vinga,
4: va.
3: A
4: què vas?
3: I què ens has
4: explicat? Va, i avui acabem cap per Sant Cristòfol. Sant Cristòfol gloriós, guardeu-me tota pena i de tots dolors.
3: De tota pena. No que ens guardi la pena, sinó que ens guardi de la pena.
4: Guardeu-me de tota pena i de tots dolors.
3: Bé, si es guarda la pena i se la queda ell, també està bé. Va, i comencem explicant-vos que estem en plena festa del barri de la Granada. S'hi faran moltes coses, de debò. Són moltes coses. De fet, són 3 dies replets d'activitats. Ja voldrien alguns pobles petits que la seva festa major tingués tanta cosa, ho dic de debò. Penseu que tant avui divendres com dissabte com diumenge, de principi a fi amb activitats. Entreu al seu Instagram perquè la cosa va de debò. No ens les podem explicar perquè és impossible, perquè està ple. Però si tenen pregó, fins i tot.
4: Déu-n'hi-do, va. Parlem ara del temps, Enric, d'això que ens has dit que baixava la temperatura, si us plau, perquè és el que necessitem, perquè ja no podem més, perquè ja no sabem què fer per estar bé a dins de les cases, perquè ja tenim ventiladors, tenim pingüins, tenim aires acondicionats i seguim tenint calor.
3: Uou, molt bé, Susana, caram, tu, fins al límit de l'aire. Doncs sí, és que, de fet, de cara a dissabte, alerta, perquè venim de molt amunt, ens esperen màximes de 32 graus! I és que venim de 37 o més, eh? Així que cap de setmana en temperatures relativament normals.
4: I 38.
3: Exacte. I mínimes, de fet, que amb sort, baixarà fins als 21, que això no fa refredar la casa, perquè les parets estan bullint, i és com un radio sempre.
4: Bullint.
3: Però vaja.
4: Va, parlem ara de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Calèndula, de fet, sembreu-la, encara hi sou a temps, sembreu-la, sobretot. Es menja, trau pol·linizadores i és una de les joies de l'hort, preciosa, molt bona olor, molt bona.
4: Vaja, avui passem del porta a porta perquè és divendres i no hi ha recollida, però sí que us direm les farmàcies de guàrdia. Avui divendres teniu la Palau, la Gatell i l'Estalvi.
3: I pel cap de setmana, ara mateix ho estic buscant. Cases i cases.
4: Molt bé, doncs ja sabeu, cases i cases.
3: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Clifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui us animem a anar a la festa de barri de Granada. Però alerta, igual que animem a anar a totes les festes de barri que fan. És un dels millors exponents de la comunitat avui en dia. Quelcom al que abans ja estàvem molt avassats, pares i mares i avis i àvies. Segur, segur, segur que si aneu agafareu el costum de recórrer-les totes. De fet, antigament era molt típic veure treure cavallets i taulons i cadires i muntar-ho tot al mig de la plaça. De fet, la Susana deia que era típic veure treure les portes de casa per posar-les als cavallets i fer-ne així taules. Si ho feu, fareu el costum de recórrer-les totes, us assegurem. I amb això...
4: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble,
4: consell de proximitat i feu-vos sòcies.
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB amb un 12,97 i el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens d'agents es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequedat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més, s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta al Penedès per reclamar solucions a l'excedent de raïm provocat per la baixada del consum del vi. Unió de Pagesos demana mesures estructurals i defensa arrencar vinya. N'ha parlat a la xarxa el Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
3: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
2: Les patronals del sector, l'Associació d'Elaboradors de Cava i l'Associació Vinícola Catalana donen suport a la pagesia, tot i que adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. L'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar les ceps. I aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el per primer cop per davant de dobles graus de Física i de Matemàtiques. I avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de salut pel suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals de la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. I l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València i Saragossa, però també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons les investigacions, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins els vehicles atrapats per les flames. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat, els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres, 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranca en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres a desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona

0: Ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
1: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
2: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
3: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
2: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
1: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
4: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
6: Notícies en xarxa.
1: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
8: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
7: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
1: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
9: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
1: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima, per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En cap canvi. Junts cau a l'última posició.
4: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un

0: 13%, seguits dels republicans amb un 11 i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
1: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
2: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
3: No, mai.
4: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
3: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
2: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
3: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
5: Sí.
3: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
4: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
0: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
1: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
7: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
8: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a lo que és la nostra trajectòria, al que és la nostra història, però sobretot al que ha de ser el nostre futur.
7: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
1: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
9: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
5: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
9: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 2:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
1: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
10: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
11: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
10: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
12: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
10: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
1: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
14: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
13: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
1: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
15: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
16: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
17: Bèlgica és una selecció molt potente. jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
16: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i qui també ja pensa la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
18: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
16: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
19: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
16: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí. Llavors ens dèiem fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
0: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran a l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'algun dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: En relació a aquest aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
12: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
14: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
15: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua al final del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant de que arribi l'aigua als finals.
14: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'est estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
1: Notícies en xarxa.
0: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
17: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
16: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
18: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
0: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
0: 3/4 de 3, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
19: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
20: No, mai.
2: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
20: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
19: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
20: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
21: Sí.
20: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
2: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
4: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
22: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
23: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. i aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
22: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
5: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
3: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
6: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orquestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
21: Que aquest any aquesta programació del FinPT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
6: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
24: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
25: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
24: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça Jules Koundé. El primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
26: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
24: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
27: Un any con ambició, con
7: con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
24: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'ale barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
8: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
24: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ask yourself.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la passada nit unes 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Escoltem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Tot plegat en aquest sisè dia d'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. I en aquesta qüestió de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys que moria ahir dijous a l'Hospital d'Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís cap a la 1 del migdia. L'home hauria patit, segons sembla, un cop de calor. L'inspecció de treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant-ne les causes. L'home vivia a Lleida i treballava en una empresa del municipi. I marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a l'excedent de raïm, una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert, podem dir, la porta a pactar indemnitzacions. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: I encara estem pendents d'aquesta 90ena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa fins aquí una setmana com a mínim. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici des de la Generalitat. Es garanteix que es canviaran els protocols en relació a la tuneladora per evitar a partir d'ara més esvorancs.
0: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els correus i a frenar a l'avenç a les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
3: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí. Llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà. Amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
2: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
2: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
4: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
2: Una situació com la que ha tingut lloc, malauradament, a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat, de moment, 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes. Persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.
5: Estábamos vivos. Los atentados, los accidentes, las guerras y las epidemias no nos concernían. Podíamos ver películas que frivolizaban el acto de morir, otras que lo convertían en un acto de amor. Pero nosotros quedábamos fuera de la zona que contenía el significado propio de perder la vida. Algunas noches en la cama, envueltos en el confort de enormes almohadones mullidos y desde la arrogancia de nuestra juventud tardía,

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: capacitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom, aquestes que són acció pura però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, i afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció de Kiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Bisso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Nil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
1: Who wouldn't like to live 120 years?
2: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo vaig notar com electricitat.
5: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
6: No te preocupes, todo ha pasado ya.
5: Pero es que es como que m'asfixio, ¿saps?
7: Mira, una crisi és normal.
8: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
9: La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més.
10: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula i ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes precisament manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida

0: entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema, una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa, em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos i, a més, amb una pròtesi, està molt ben construït perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia, d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
1: Doncs molt bé, viva.
0: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició, i aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilipad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
2: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
3: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y... ¡cuchiller! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
4: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
2: ¡Gracias, gracias!
5: ¡Hola! ¡Soy Lilipad! ¡Vamos a jugar!
6: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
7: ¡Bonnie! ¡Basta de pantallas por hoy!
2: ¡Vale!
8: Quiero hablar contigo, aparato.
9: Por favor, llámame Lily.
8: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
9: Entiendo.
8: Ni siquiera me estás escuchando.
9: Te lo traduzco al inglés. Mira.
10: Now look here, me and the toys have been working all summer.
9: ¿Y ahora en español?
10: Los gemelos Jordan, al otro lado de la calle.
11: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
12: ¡Bonnie!
13: ¡Jessie! ¡Hola!
12: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
13: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
11: ¡Es el fin!
12: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
13: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
12: Bonnie me está dejando por un aparato.
14: Hay un amigo en mí.
13: He venido lo antes posible.
15: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
13: Esto es un poncho, Forky.
12: ¡Oh! Alguien necesita un roto marrón.
16: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
13: ¡Oye! ¡Wilson de paz!
16: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
17: ¿Eres un anciano de juguete?
0: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de 4 lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara, això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial, això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot. la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
1: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
0: Sí, de totes, totes. I a més penso que no defraudarà ningú.
1: Passarà una bona estona.
0: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho. Pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França. I en la producció i distribució hi ha diferents empreses: Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmán Umar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. En el repartiment, el protagonista, Ousmán Umar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmán Umar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmán no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
15: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
18: Hola.
19: Hola.
18: I need your help.
20: I am alone here.
19: Tu tot sol? Però tu quants anys tens?
21: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
19: I digue'm una cosa, Ousmán. Tu què vols fer aquí?
18: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
19: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
18: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
19: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmán. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
22: Amb tots vosaltres, Ousmán Umar!
0: Doncs bé, Viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Ousmán Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Ousmane Oumar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Sai. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Ousmane dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Ousmane. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Ousmane, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Ousmane durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Ousmane, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
1: Molt bé, doncs Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
0: Ah, sí?
1: Sí, no?
0: No ho sabia.
1: Jo crec que te les mereixes, eh?
0: Però penso que sí, que són merescudes.
1: Doncs Antonio Barrero, moltíssimes gràcies, que passis molt bon estiu i ens retrobem doncs, ja de cara a la propera temporada.
0: Perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: A reveure.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al cap de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'un...
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui amb tots els més importants focs estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ja va de baixa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació encara calorosa i sobretot avui el que ja és més humitat i per tant més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però en canvi cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compte, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara tenim cert moviment, sobretot de sortida de cap de setmana, es nota a Vies de la Costa i també a l'autopista AP7. En el tram sud d'aquesta autopista, entre Castellbisbal i Martorell, trams a lentitud i aturada, en sentit Tarragona, i en el tram nord, sobretot a la zona del Vallès, entre Mollet, Montornès, Tocana, Granollers, en aquest cas en sentit Girona. També l'autopista Maresme presenta punts amb molta densitat de vehicles, sobretot a la zona de Tiana i Alella, i més amunt també a l'altura de Mataró. A la

0: C65 i C35, força trànsit al tram de Llagostera en direcció Platja d'Aro. I també a aquesta hora encara les dues rondes van força carregades, sobretot la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat i de Zona Franca Montjuïc en sentit contrari. És tot de moment. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor en diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent que podria ser encara més intensa.
1: Com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
1: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures donen una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
4: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
5: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt positiva, poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
4: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
1: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
1: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
6: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta el Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.

0: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
1: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
0: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
2: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
3: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
2: Esther Minguell.
4: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
5: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
4: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
5: Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè m'avaluen. L'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
4: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: Doncs aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
3: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
2: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Anem, però, cap allà. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols, bona tarda.
6: Bona tarda. L'incendi forestal de Guimerà continua estabilitzat després de declarar-se en una zona agrícola i forestal passat dimecres. El foc es va propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, fet que va obligar a confinar dijous diversos municipis com Tàrrega. Després d'hores de treball dels bombers, les ADF i pagesos de la zona han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi, que segons dades provisionals afecta més de 400 hectàrees. Tot i això, el dispositiu es manté desplegat amb 26 dotacions que continuen remullant la zona i vigilant possibles represes. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi declarat a Tàrrega aquesta tarda a l'abocador municipal, el foc del qual s'ha rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i evoluciona favorablement, i ha quedat confinat a l'interior de les instal·lacions. En el dispositiu hi treballen 13 dotacions de bombers i ADF, i aquests primers també han donat l'ordre de tornar a restablir la circulació dels trens de les línies RL3 i RL4 entre Mollerussa i Cervera, que havia quedat tallada a causa del fum de l'incendi.
2: Gràcies, Mariona. Com el de Guimerà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies ja estan estabilitzats o controlats.
3: El de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
2: La norantena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Viver.
4: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les

0: obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
1: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
2: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
0: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
3: I a tot això, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies en segona posició, ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, al turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències dels pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus. Marc Pijuan.
7: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil y Policía Nacional?
8: No, mai.
9: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
8: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
7: Incluïda el Guàrdia Civil i Policia Nacional.
8: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
10: Sí.
8: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
9: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
3: Trobada institucional aquest matí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'Arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
11: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
12: En moments com l'actual, en un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
11: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
13: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment ell pertanyia a una formació política i tenia un enfoc, però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució va posar per damunt tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No?
11: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional.
3: Encara en l'àmbit polític i tornant al baròmetre de Barcelona, l'Hisenda Alemany és la líder més ben valorada. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueix l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
3: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
10: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Porta Ferrada, Albert Mallol.
14: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Porta Ferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Porta Ferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
10: Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Porta Ferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
3: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juguen en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera al més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un any con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alè pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2 metres i 5 centímetres d'alçada i ha signat per a les pròximes 2 temporades. Ha competit a la base del Barça i després amb la Cibona de Zagreb, el Fuenlabrada, el Breogán, Bilbao Basket, Tenerife, Saragossa i Unicaja, equip del qual prové. I encara un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè el Barça ha anunciat la renovació de l'alè pivot català Joel Parra per 4 temporades més, fins al juny del 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Una cigarreta

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Seròs i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Seròs.
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals. Avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que hi ha és més humitat i, per tant, més xafogor. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant, molta xafogor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Loli, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació encara presenta alguns trams, alguns punts que van carregats, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada. Destacar, sobretot, el tram nord de l'autopista AP7, que la zona entre Mollet i Granollers es manté plena amb lentitud i aturades uns 5 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Girona. De moment millora el tram sud, la zona de Martorell, de Gelida, amb punts d'intensitat en sentit Tarragona, però de moment ja no passa d'aquí. També l'autopista del Maresme, encara a la zona de Mataró, presenta un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, també puntualment la zona de Tiana, d'aquesta autopista. La C58, en aquest cas d'entrada a Barcelona, entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també, en aquest cas, els vehicles que a la Costa Brava, a la C65 i a la C35, es troben aturades a Llagostera, un parell de quilòmetres a cada dia en direcció a Platja d'Aro. Acabo amb la ronda litoral, aquí encara lentitud de pretensions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. A la tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i l'Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses pel 061. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent, que podria ser encara més intensa.
0: I com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures han donat una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta el Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Són declaracions que ha fet Ordeig des de la Garrotxa, Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
11: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: Aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, a l'Abocador, una població que hi va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimarà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Com el de Guimarà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies també estan estabilitzats o controlats.
4: El de Sentmenat, el Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nous espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: La norantena de veïns del Putxet, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Bebé.
13: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
14: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
13: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà, i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
15: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
13: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus.
16: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
17: No, mai.
18: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
17: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
16: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
17: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
19: Sí.
17: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
18: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent els policies.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat, una estació que ha de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
19: La nova estació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Salvador Illa.
20: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa, tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030.
19: La nova estació reforça la garantia de subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona en un moment en què la diversificació de les fonts d'aigua s'ha convertit en una prioritat.
0: I el Consell Comarcal del Solsonès encarrega un estudi per avaluar l'estat del transport públic a la comarca i implementar-hi millores. L'ENS s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà perquè els assessori Ràdio Solsona, Roser Clotet.
21: A la comarca de les Mil Masies, qui no disposa de carnet de conduir i vehicle propi, té molt limitada la mobilitat. La majoria de serveis, sanitaris, administratius i comercials estan concentrats a la capital, a Solsona, situada a 10, 20 o fins i tot més de 30 quilòmetres dels diferents pobles de la comarca. Si ens fixem en les connexions de transport públic, la situació no és gaire més optimista, amb freqüències molt reduïdes d'autobusos per anar a Manresa, Barcelona o Lleida. Amb aquesta adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, el Consell Comarcal vol planificar com enfocar el transport públic al Solsona. Ingrid Melero és la consellera comarcal de Transports.
22: El Solsonès és una comarca molt dispersa i, com bé sabeu, necessitem molt el cotxe i el transport a la banda ens ajuda a poder-nos, a que la gent es pugui moure sense haver de dependre de ningú.
21: Un dels principals objectius és reajustar el servei de transport a demanda per facilitar la mobilitat dels veïns de les zones rurals de la comarca.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a cap de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
23: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Porta Ferrada, Albert Mallol.
24: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Porta Ferrada i evidentment amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Porta Ferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
23: Aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Porta Ferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
0: Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per l'ocasió. David Navarro.
25: Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
25: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica al violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
1: tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juguen en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsen a l'anglès, mentre que l'espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En ciclisme s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que es correrà entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Enguany hi participaran 170 ciclistes d'arreu del món. N'ha parlat Eric Catalán, un dels organitzadors de la prova.
6: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra... Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús l'arribada.
2: I en bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un aler pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2,05 metres d'alçada i ha signat per a les pròximes dues temporades. I pel que fa al Barça, l'Ali ha anunciat la renovació de l'aler català Joel Parra per 4 temporades més, fins al 2030. L'ex de la penya fa 3 anys que està amb Barça i si compleix el contracte, sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens acomiadem fins al setembre. La informació, però, continua amb els butlletins horaris. Res més, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot plegat l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca a Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Lleidatà. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit, sembla, un cop de calor. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. La UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi risc greu de calor extrema, un tema que ha passat aquests darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat. La nova ubicació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Escoltem Salvador Illa.
3: Estem aquí inaugurant una instal·lació. Ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou. Venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70% abans de l'any 2030.
2: I el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha anunciat que recopila informació per determinar si la dona que tracta Jonathan Dick, l'hereu de l'imperi Mango, investigat per la mort del seu pare, pot haver incorregut en pràctiques d'intrusisme i mala praxi. L'entitat ho ha dit després de corroborar que la dona no està col·legiada ni en aquest ni en cap altre col·legi d'Espanya. Alhora afirma que, atès que no ha tingut cap contacte amb ella, no disposa d'informació sobre els estudis que ha realitzat. I la Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta incompleix la llei de serveis digitals de la Unió Europea pel disseny addictiu d'Instagram i de Facebook. Les conclusions publicades avui corresponen a un procediment iniciat el 2024 que indica que no es van avaluar adequadament els riscos que comporten per la salut física. Darrer punt, el geògraf polític Jordi Borja ha mort aquest divendres als 85 anys. El president de la Generalitat ha lamentat a través de X la seva mort i ha destacat la seva figura.

0: Duh.
1: Streaming ocasional de Ràdio Cardedeu.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que hi seguiran treballant, amb 21 dotacions que s'aniran desescalant durant la nit. El foc, recordem-ho, va començar a dilluns. I des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor d'aquests dies. D'aquestes, el 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona del centre sanitari, i el 41% d'aquestes han estat ateses pel 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya determina que s'ha acabat aquesta segona onada de calor. Hi haurà una treva, però a partir de diumenge comença la següent. Barcelona, de fet, ha assolit en menys de 2 anys rècords de temperatura, el més recent aquesta mateixa setmana, com us dèiem, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata l'increment de la temperatura any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar globalment contra els efectes del canvi climàtic, que està provocant, com sentíem, problemes de salut a les persones i al medi ambient. Alfons Puertas és cap de la secció de meteorologia de l'Observatori.
3: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han signat aquest matí un protocol per impulsar un centre de formació professional ferroviària i logística, aprofitant el potencial de l'estació fronterera. El projecte vol formar professionals els que necessitarà el sector els propers anys, i aprofitant la situació estratègica de Portbou, porta d'entrada entre Catalunya i França, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions d'aquesta estació històrica. I la Paeria de Lleida ha imposat 224 sancions per incomplir la zona de baixes emissions al centre històric durant el primer any de vigència d'aquest funcionament. Unes 76 que són d'uns 200 euros cadascuna. I la selecció espanyola juga a partir d'ara a les 9 als quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que, en cas de guanyar, s'enfrontarà a França.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia. Arran del cas, la UGT ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. Reclama el sindicat a l'administració que reforci les inspeccions i que les feines a l'aire lliure, recorda, s'han d'aturar quan hi hagi risc de calor extrema. En diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. I és que des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El servei meteorològic ha donat per acabada aquesta segona onada avui, però parteix que diumenge es preveu que el mercuri repunti. De fet, alerta d'una tercera onada la setmana vinent, en la que podria haver pics de temperatura que puguin superar els que hem viscut fins ara. I aquest vespre els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que seguiran treballant-hi per desescalar durant la nit. Ha cremat unes 200 hectàrees. Aquest matí s'ha donat per controlat el del nucli del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, i pel que fa a la resta d'incendis, els de Guimarà i Navarcles continuen estabilitzats, mentre que el de Gavà i el de la Bisbal de l'Empordà estan controlats. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent un pla de prevenció d'incendis. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
2: I el Ministeri d'Hisenda ha remès avui a les comunitats autònomes un document amb el detall de la proposta de reforma del sistema de finançament que es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera de finals de juliol. El nou model preveu aportar 4.686 milions d'euros l'any més a Catalunya, en un context en què s'incrementen els recursos. A més, proposa incrementar l'autonomia i la corresponsabilitat amb l'augment de la cessió d'impostos com l'IRPF i l'IVA. Darrer punt, la selecció espanyola juga hores d'ara als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. El descans, el marcador està amb empat a 1.